0: Del podi. La cerimònia d'entrega de premis va comptar amb la presència de la representant territorial d'Esports de Tarragona, Estefania Serrano, els regidors de l'Ajuntament de Cunit, David Marquinez i Xavier Lorenzo, el president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol, Eduard Torrent, i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. La jornada de dissabte va continuar amb el tradicional 4x4 bàsquet nocturn de Cunit, que enguany va arribar a la seva 12a edició, on la competició de caràcter lúdic i esportiu es va celebrar al pavelló municipal Al Joncs i va estar organitzada per l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l'associació Bàsquet Cunit. La cita va reunir 120 equips participants en les categories de cadet, júnior i sènior, masculí, femení i mixta, que van gaudir d'una intensa jornada de bàsquet fins ben entrada la nit. També dissabte al vespre, el Passeig Marítim va acollir la primera edició de la cursa nocturna de Cunit, una nova proposta esportiva que va comptar amb una gran participació i amb distàncies adaptades a totes les edats, amb 5 quilòmetres, 800 metres i 300 metres. Els vencedors absoluts d'aquesta primera edició van ser Jacqueline Gómez Mamiam, del Baix Montseny, i Leo Contreras, del Club Atletisme Vilanova i la Geltrú, que es van imposar en la prova de 5 quilòmetres. Els resultats complets els trobareu a sportsmaniacs.com. Per posar punt i final a un cap de setmana intensament esportiu, diumenge passat es va celebrar la 14a edició de l'Aqualó Cunit, una prova ja consolidada del calendari esportiu que va reunir participants en dues distàncies, la prova sprint amb 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de cursa a peu i la prova jove amb 300 metres de natació i 2 quilòmetres de cursa. A la categoria sprint, la victòria femenina va ser per a Paula Guerrero del Club Natació Sabadell, mentre que en categoria masculina el triomf va correspondre a Marc Zaragoza del Club Triatló Cornellà. Els resultats complets els trobareu a chipgroc.cat. Amb la celebració del King and Queens of the Beach i el 4x4 a bàsquet nocturn com la primera cursa nocturna de Cunit i la 14a edició de la Qualló, Cunit ha tornat a demostrar que el seu compromís amb la promoció de l'activitat física i l'esport per totes les edats, consolidant-se com a un referent esportiu durant l'estiu al territori. D'altra banda, també recordem que el trenet turístic de Cunit torna, doncs, a estar en marxa. Des de l'Ajuntament de Cunit anunciem el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per a la localitat. El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost i per tal de facilitar l'accés de tothom, oferim 3 sortides cada vespre, concretament a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I també us recordem el concurs de Castells de Sorra, l'esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d'agost, a les 11 del matí i fins a 2:15 del migdia, a l'Espigó 5, davant de la plaça de Turisme, el que per participar-hi les inscripcions es faran el mateix dia a 11:15 del matí, a les 10:30, al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I Ràdio Cunit finalitza la seva programació regular aquest divendres amb un altre sorteig de premis al qual ens té ja acostumats. Entre els 25 premis que ja tenim habitualment, se suma també el show Bolsleys Motor Show Extreme, el que està situat al kàrting del Vendrell i al qual de Coma-ruga Baja, i al qual doncs disposarem de 2 packs dobles per sortejar entre els nostres oients. A més, també tenim instal·lat el Circ Encantat aquí, al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, a Cunit, el qual demà estrena l'obra, a la qual doncs avui també tindrem una entrevista amb la seva directora artística del Circ Encantat, que ens ofereix, atenció, demà 10 entrades dobles a sortejar entre els nostres oients, i la resta de dies també 5 entrades dobles per al mateix dia de la funció, el qual reorganitzarem i sortejarem a través de la nostra pàgina de Facebook, Ràdio Cunit en majúscules, fins al 16 d'agost. Recordeu, doncs, que per participar és molt fàcil. Només heu d'escriure al Facebook de Ràdio Cunit en majúscules, doncs, deixant el vostre nom i cognom, i entrareu en el sorteig d'aquestes fantàstiques entrades dobles pel Circ Encantat de Cunit. Però encara tenim més notícies. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana, i és que les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació i cultura marítima per evitar ofegaments. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegament se segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses, segons explica a l'Agència Catalana de Notícies el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament, AECSA, i director de Proactiva, Oriol Canals. Sovint relata hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. Canals recorda que el mar és un medi contrari a la vida humana i que la bandera groga requereix extremar les precaucions. No és per banyar-se amb una mica de cura. La bandera groga, de fet, és un dels principals maldecaps dels socorristes en el seu dia a dia. Canals insisteix que quan hi uneix a les condicions de bany normal no són recomanables. S'ha de fer peu tota l'estona i que l'aigua l'arribi, com a molt, fins al genoll, alerta. El vicepresident de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, i director de Proactiva, avisa que si amb bandera groga l'aigua arriba al banyista per la cintura, es pot trobar amb un banc de sorra que es trenqui, que deixi de fer peu i pugui tenir un problema. La bandera groga, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes. Per tot plegat, Canals considera que cal una cultura de mar molt més forta entre la ciutadania per reduir l'excés de confiança davant d'un medi que de per si és advers per les persones. Amb més conscienciació, assegura, la majoria de riscos són evitables. Un dels col·lectius més vulnerables davant d'aquest excés de confiança són les persones grans, ja que en molts casos van a la platja molt a primera hora del matí, quan encara no hi ha operatiu al servei de salvament i socorrisme. A més, molts d'ells confien tota la seva mobilitat al mar a les baranes o línies de vida que s'instal·len en alguns ajuntaments. És evident que una persona amb mobilitat reduïda necessita un suport, reflexiona Canals, que alerta que el risc apareix quan el mar no està totalment pla. Pot venir una onada, tirar-lo a terra i tenir complicacions. Això passa especialment al nord de Barcelona pel pendent d'entrada i donada del trencat que es dona. Aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els expliquem bé, comenta Canals. De fet, des de Proactiva expliquen que moltes vegades s'ha hagut d'ajudar a persones grans fora de l'horari de servei per aquestes circumstàncies, així com per persones que, sense saber nedar, entren al mar confinant, doncs, en la línia de vida. Amb el mateix objectiu, a alguns indrets s'opta per col·locar també altres elements, com baranes metàl·liques per facilitar l'entrada al mar. Un dels municipis que ho ha anunciat, doncs, per aquest estiu és Badalona, on pels socorristes, però la barana és encara més perillosa perquè és un element fixe i contundent que pot provocar, a més de falsa sensació de seguretat, contusions de persones que quedin revolcades per una onada. Un element, un nou element que ha aparegut aquest estiu en algunes platges del Garraf i la costa tarragonina són les planxes de salvament ciutadà, un element creat per l'empresa danesa Lifeboard, on l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, ha fet l'enllaç entre la companyia i els quatre ajuntaments que s'han avingut a fer una prova pilot. S'han instal·lat a Cambrils, al Baix Camp, Torredembarra, al Tarragonès, Sitges, al Garraf i Cubelles, també al Garraf. Es tracta d'una taula flotant que més d'un metre de llargada, pensada perquè qualsevol ciutadà que vegi un banyista en risc pugui ajudar-lo a sortir de l'aigua. La planxa té diverses nanses perquè la persona rescatada s'hi agafi i porta una corretja de seguretat que s'ha de col·locar a qui la llenci. Aquesta cinta fa d'enllaç entre la banyista i la persona que li presta ajuda. Els impulsors del sistema defensen que és una eina pensada per utilitzar en moments en què no hi ha servei de socorrisme i recorden que sempre cal avisar el 112. La taula té un xip GPS per facilitar l'actuació dels serveis d'emergències i alhora controlar possibles usos vandàlics. Els professionals, però, veuen amb cert recel l'aparició d'aquests elements. No pots esperar que la ciutadania faci una feina per la qual potser no està preparada, argumenta Canals. El fet que un ciutadà es cregui amb les condicions per rescatar-ne un altre que està en perill al mar és tan aleatori com tirar una moneda a l'aire i que surti cara o creu. Amb tot, Canals entén que es pugui obrir un debat quan el que es planteja és donar flotació de manera ràpida a la persona que està en problemes i sobre el paper minimitzant el risc d'ofegament, on de tota manera l'opinió dels professionals és que la mesura necessita un període de maduració més gran. Un dels ajuntaments que ha abraçat la proposta de les planxes és Cubelles, que ho veu en complement, doncs, amb un servei de socorrisme que és molt limitat en horaris i calendari. El regidor de platges, Àlex Noeda, ho assimila a la funció que fan els desfibriladors a la via pública o en equipaments. Les taules fan un paper similar, però dins l'aigua, assegura. Noeda precisa que qualsevol persona que vulgui utilitzar la taula per ajudar un banyista ha de ser conscient que ella mateixa s'està posant en risc. Demana seny a qui es proposi utilitzar-la, ja que si algú no veu clar les seves condicions físiques, ho hauria de fer-la servir. No hauria de fer-la servir. Però encara tenim més notícies. La Diputació de Tarragona ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin optar als premis Injue emprendipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO i estudis postobligatoris. En aquesta edició, els guardons compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com cada també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa al seu abast les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els premis Injue poden consultar les bases de convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre a dipte.cat. Els premis Injue arriben a la seva 7a edició, on fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen l'impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, Empreses sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, vinculació de la Fundació URB, i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Enguany, els reptes associats a cada etapa educativa estan dissenyats per potenciar l'esperit emprenedor i la innovació. Tots tenen en comú l'objectiu de transformar un problema real en una oportunitat. Pel que fa a la categoria d'ESO, el repte és: quin producte o servei trobeu a faltar en el vostre dia a dia com a estudiants? Pel que fa a la categoria de batxillerat, amb el repte: quin model de negoci podeu crear que ajudi els altres joves a treure valor del qual ja tenen, com objectes, temps, habilitats o coneixements? Pel que fa referència a la categoria de cicles formatius de grau mitjà, el repte és: quina idea podríeu crear que converteixi allò que és per un negoci local un problema, com per exemple residus, sobrants, materials no utilitzats, en un producte o servei comercialitzable? I la categoria de cicles formatius de grau superior, el repte és: quina empresa podríeu crear que utilitzi la tecnologia per resoldre un problema real del sector professional al qual us esteu formant? Recordeu, doncs, que el termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre d'aquest any. Però encara tenim més notícies. Junts registra una proposta de resolució al Parlament per evitar un pla d'impuls a la gestió forestal i prevenció d'incendis a la vegueria del Penedès. Segons Eix Diari, davant de la gravetat de l'onada d'incendis forestals que ha patit la vegueria i el seu entorn immediat al llarg d'aquest mes de juliol, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per exigir una actuació immediata, coordinada i d'abast estructural al govern de la Generalitat. La iniciativa reclama implementar una estratègia de gestió forestal preventiva i un suport decidit a l'activitat agrària i vitivinícola de la vegueria com a eina clau de la resiliència territorial. Catalunya afronta un escenari marcat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, els períodes de sequera continuada i l'elevat risc de grans incendis forestals. Durant aquest mes de juliol, el Penedès ha viscut episodis d'alta gravetat que han posat de manifest la vulnerabilitat de la zona. Tenim l'incendi de l'Anoia entre el 6 i el 7 de juliol, el qual va afectar principalment el municipi de Carme, així com la pobla de Claramunt i Vilanova del Camí, amb una superfície cremada aproximada de 509 hectàrees. L'incendi del Pla de Manlleu, el 8 de juliol, iniciat al terme municipal d'Aiguamúrcia, es va estendre cap a municipis del Penedès i de l'Anoia, obligant a instal·lar el centre de comandament operatiu de Sant Jaume dels Domenys, afectant prop de 89 hectàrees. També l'incendi d'Aiguamúrcia, Torrelles de Foix i Pontons, el 13 de juliol, el que va avançar ràpidament obligant a evacuar diverses urbanitzacions i afectant a més de 140 hectàrees. I l'incendi de Cubelles amb Cunit, aquest passat 23 de juliol, declarat entre Mastrader a Cubelles i Costa Cunit, que va requerir un ampli desplegament de 11 dotacions terrestres, mitjans aeris i mesures de confinament. Davant d'aquesta situació, la diputada de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, ha demanat al govern un canvi de rumb radical i ha denunciat la passivitat i la inacció de la Generalitat a l'hora de protegir el Penedès abans no arribi el foc. La vegueria del Penedès té una configuració especialment sensible als incendis forestals, on la massa forestal conviveix directament amb les urbanitzacions, conreus i nuclis viscuts. No podem continuar aplicant-hi receptes genèriques ni actuant a remolc de les emergències. El Penedès necessita un pla específic dissenyat sobre el terreny amb recursos suficients i planificació a llarg termini per reduir realment el risc d'incendi. Així mateix, Ortiz ha remarcat la necessitat d'implicació directa de l'administració catalana. Cal anticipació i una gestió forestal planificada. No podem deixar tota la responsabilitat de la prevenció a les esquenes dels ajuntaments, dels veïns o dels pagesos i viticultors, que ja fan un esforç titànic per mantenir el territori viu mentre pateixen la inacció del govern. En aquest sentit, la diputada subratlla que la millor protecció és actuar abans de que el foc es declari. El manteniment de l'activitat agrària i molt especialment de la viticultura i dels conreus que configuren el mosaic agroforestal del Penedès redueix la continuïtat del combustible vegetal, actua com a tallafocs natural, facilita les tasques d'extinció i reforça la resiliència del territori davant del canvi climàtic. què reclama la proposta de resolució? Mitjançant la proposta de resolució, Junts per Catalunya insta el govern de la Generalitat a l'estratègia específica pel Penedès. Durant uns 6 mesos, elaborant un termini de 6 mesos, un pla de gestió forestal i prevenció d'incendis propi per la vegueria, identificant zones d'alt risc, calendaris i recursos executius. També actuacions preventives immediates. Incrementar de manera urgent treballs silvícoles, reducció de la càrrega de combustible forestal, manteniment de franges estratègiques i preservació del mosaic agroforestal. També reforç de línies d'ajuts. Incrementar la dotació econòmica destinada a propietaris forestals, associacions forestals, explotacions agràries i ens locals. Pel que fa al programa de suport a la viticultura, aprovar en 6 mesos un programa específic de suport a les explotacions agràries i vitivinícoles com a eines de gestió del territori i prevenció d'incendis. I rendició de comptes anuals amb la presentació anualment d'un informe detallat davant del Parlament sobre l'execució pressupostària, actuacions realitzades i resultats assolits a la vegueria del Penedès. De manera complementària, el grup parlamentari ha tramitat una bateria de preguntes amb resposta escrita adreçades al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació per fiscalitzar l'acció del govern fins a la data. Quines actuacions de gestió forestal preventiva s'han executat a la vegueria des de l'inici de la legislatura amb detall de dates i pressupost? Quina planificació, calendari i inversió té prevista el departament per la resta de la legislatura del Penedès? Quina superfície forestal de la vegueria disposa actualment d'instruments de gestió forestal aprovats i vigents per comarques? I quins recursos econòmics s'han destinat a ajuts per la gestió forestal i la prevenció i la xarxa viària forestal desglossats per comarca, municipi i línia d'ajut? D'altra banda, també, segons el diari, la calor intensa anticipa la verema a la denominació d'origen Penedès i redueix les previsions d'excedents de raïm. Es permeten pel primer cop les varietats ancestrals Velati i Marina Rion recuperades recentment. I és que les temperatures elevades i persistents sumades a la falta de pluja abundant han forçat l'avançament de la verema a la denominació d'origen Penedès, on la majoria dels cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana. Com ha passat en altres denominacions d'origen, els 3 dies, també és la verema més primerenca mai viscuda, batent el rècord del 2023. Esperem una collita supersana en qualitat, mentre que en quantitat, finalment, serà menys abundant del que s'havia especulat perquè el gra no s'ha engreixat molt, relata a l'Agència Catalana de Notícies el director de la denominació d'origen Penedès, Francesc Olivella. És la primera verema que el Consell Regulador acceptarà, doncs, les varietats ancestrals Velat i Marina Rion, recuperades recentment al Penedès i acabades d'avalar pels organismes estatals. Aquesta setmana ha començat un intens trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la denominació d'origen Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'encampen i s'escampen entre els conreus a la que és la collita més anticipada de la història. Mai havíem començat tan d'hora, però és que tenim el raïm ja madur i no podem esperar més, apunta Josep Maria Albert, responsable dels escumosos Clàssic Penedès dins de la denominació d'origen. Ressalta que necessiten recol·lectar el fruit poc madurat perquè realment l'escumós tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment. A part de les varietats destinades a clàssic, també s'estan collint les que serveixen per elaborar la resta de vins, ja que la calor intensa està condicionant tota la campanya. Després d'un hivern a primera i primavera humits, el sector augura una collita molt abundant que permetria continuar escalant en la recuperació dels efectes dràstics de la sequera, indica doncs Francesc Olivella, amb tot el qual l'arribada de la calor a finals de maig i els termòmetres elevats fins ara han provocat un gir de guió, el que finalment estimen que no sobrarà molt raïm. Recentment, Unió de Pagesos es va manifestar al Penedès alertant que el conjunt del territori d'excedent de raïm podria arribar al 30%, tenint en compte totes les denominacions d'origen. Olivella precisa que aquesta xifra afecta especialment a la producció de cava, però no a la denominació d'origen Penedès. L'ENS preveu que, com a molt, l'excedent voregerà el 8% com a màxim. Olivella no descarta que, durant l'agost, hi hagi el típic patac de pluja estiuenca que ajudaria a empènyer les varietats més tardanes i potser sobraria una mica més de raïm. Entre els motius dels excedents hi ha la lleugera recuperació de la producció de les vinyes, però Olivella assenyala sobretot la caiguda del consum mundial. Confia que el sector es podrà refer amb campanyes que facin valdre els vins de qualitat i que puguin seguir seduint noves generacions de consumidors. Considera que aquesta recuperació s'hauria de focalitzar en els vins blancs i escumosos, on hi ha molt de marge de millora, mentre que amb els negres la situació és més complicada. En comparació al volum de producció de les vinyes als últims anys, els viticultors encara no han aconseguit arribar als nivells de raïm acollits que hi havia abans de la sequera, ni tampoc s'hi arribarà aquest any, adverteix Olivella, tenint en compte l'alternança entre anys de falta de pluja i períodes plujosos, cada cop serà més habitual tenir baremes diferents del que es considerava normal. Potser la collita d'aquest any comença a marcar una tendència, augura. Però encara tenim més notícies. I és que també des de l'Ajuntament de Cunit ens recorda que tenim afectacions al trànsit per al Cunit Music Festival. Amb motiu de la celebració del Cunit Music Festival, s'establiran talls de circulació per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment. Recordeu, a la carretera Clariana, el 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, de 6 de la tarda a 4 de la matinada. Al carrer Onofre Llopis, l'accés quedarà restringit i només es permetrà el pas a treballadors del festival, serveis essencials, veïns amb residència dins del recinte tancat. I també avui tenim el preordinari de la Diputació de Tarragona, doncs a partir de les 10 del matí. Al Palau de la Diputació de Tarragona, al Pagès de Sant Antoni, al qual podreu doncs disposar també de l'ordre del dia en la web www.dipta.cat. I també recordem el passi de cinema d'Etnobotànic i presentació de resultats del projecte de recuperació de varietats tradicionals del Baix Penedès. Demà a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès, impulsat pel col·lectiu Eixarcolant. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. I el proper dimarts, dia 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic, a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el Sunrise Cunit torna després de l'espectacular edició de l'any passat. Aquest 13, 14 i 15 d'agost, el Passeig Marítim de Cunit es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu d'un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el Passeig Marítim de Cunit, els dies 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres de l'estiu. I també recordem que el proper dia 22 d'agost tenim una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a 6:45 de la tarda. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, a qual us ofereix des de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat des dels controls tècnics d'execució, un servidor Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tenim molta programació per oferir-vos. Doncs ara, a continuació, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró, al qual passem a repassar a continuació.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui. Dijous, dia 30 de juliol de 2026. Serà de bon temps amb sol i cel clar a major part del dia amb algun núvol baix a primera hora, on la temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima. Humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins a mig matí de garbí la resta del dia, on a la mar hi haurà una mica de marjol. Resumint, durant el dia sol i algun núvol. A tarda, sol, temperatura màxima 32 graus, mínima 24, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Per demà divendres, temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 a màxima, i humitat alta i molta xafogó. Vent feble i variable fins a mig matí i de mitjorn a xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marjol. I començarem el cap de setmana també, i a més també a la vegada a l'agost, igual que acabem el juliol, amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda, amb temperatures altes que estaran entre els 24 i 31 graus de mínima i humitat alta, amb molta xafogó, amb vent feble, amb gregal al matí i mitjorn a la tarda, on a la mar hi haurà una mica de marejol, tot i que podríem finalitzar el cap de setmana amb pocs canvis i amb sol i núvols baixos al matí i cels més clars a la tarda. La temperatura baixarà una miqueta de nit, però pujarà també de dia, amb humitat altes i xafogons intenses i amb vents febles amb talars a primera hora i mitjons o garbins al migdia i a la tarda, on hi haurà també marejol. Doncs per continuar tota la setmana amb bon temps i sense canvis. I fins aquí el temps. Ei, tens calor?
2: Sí.
0: Escolta, Ràdio Cunit, 107.0 FM.
3: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita, els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
4: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
5: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
4: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
6: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas. Carregat amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades amb els clàssics dels 90s.
0: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
6: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
7: Divisa.
6: Jordi Casas House.
8: Coplejant.
9: Som a tot el país.
8: Coplejant.cat.
9: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
8: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
9: I a la teva ràdio.
10: Uf, quina calor.
0: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no. O no, o no, o no, o no.
11: Sí, més música.
0: Cunit Hits. Quan no hi ha programes...
12: Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
10: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
10: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
10: Amb Jaume.

0: A ver, la crema, la toalla, el flotador. ¡Ah! Y Radio Cunit.
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio
5: Cunit.
6: Aquest estiu refresquen amb
7: Ràdio Cunit.
8: Ràdio Cunit.
9: Ràdio Cunit.
10: Ràdio Cunit.
11: Ràdio Cunit.
12: Ràdio Cunit.
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
3: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit. Mucho bueno, Ràdio Cunit. 107.0. A mi gusta mucho.
16: Ràdio Cunit. Okay, let's go.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu magazín matinal estiuenc, refrescant per fer marxar la calor des de la vostra sintonia tant de dia com de nit aquí a Ràdio Cunit, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com nostre també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa, no només tu, sinó també tu, eh? Crec que sí, els nostres oients, els cunitencs i també els turistes que venen a refrescar-se aquests dies de les nostres platges remullades pel Mediterrani, des d'aquí, des de Costa Cunit i fins a tota la província, tota la comarca, tot el poble i fins a Ràdio Cunit.
4: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
4: Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.cat.
3: Sí senyor, eh? I com la nostra web, com bé dèiem, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i també doncs les nostres xarxes socials, eh? Sí senyor, Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat. Ai, ai, ai. Des d'aquí, doncs, també, com no, volem saludar a tota la gent que ens sintonitza. Anem a recordar les vies.
1: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
3: Sí senyor, a la producció Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro i molta més gent que passarem a repassar el nostre sumari d'avui dijous 30 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, com sempre des d'aquí, des del Ventilador.
5: Sumari.
3: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també com no tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, al Ventilador, als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, com a la resta de serveis de Rodalies i Regionals. I de la Renfe passem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11 de la mà de Juan Coma des de Tarragona. Ens il·luminarem musicalment parlant també amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diu un contament nocturn. També esbrinarem quin és l'estat de les platges, tant de Cunit Ponent com Cunit Llevant, eh? De la mà del nostre company, en Josep Miró, aviam si tenim bandera verda. I com no, doncs, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 30 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem els consells per passar un bon estiu, eh? Consells per la calor, per als incendis o pel sol. De la mà d'Israel Rius o Juanjo Junquera. També altres sorpreses que ens arriben de la xarxa de comunicació local. I com no, doncs, també avui és dia de Mercadillo Municipal, el nostre poble, al qual connectarem amb la nostra reportera Marditxella Xena, amb Agustina Lamorda, a la qual, com sempre, ens diu quins són, doncs, les parades, les ofertes del dia, tot el que es cou en el nostre Mercadillo, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! I com nosaltres també, avui tindrem una entrevista molt especial. I com heu pogut advertir al nostre poble, ja tenim instal·lat el Circ Encantat, que trobem aquí al pàrquing de l'estació de Rodalies de...

O perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. En prendrem nota, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Recordeu, demà, divendres, últim mega sorteig de la temporada. I podeu optar a tots aquests premis. Atenció, perquè tenim la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. També tenim l'Alma Music amb aquesta classe de cano de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler 19 de Calafell Platja. De molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, ve un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Pagès Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al Bar La Pinya, dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, de per mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito, de la Diligència. Sí, la Diligència, que també ens ofereix dos vermuts més. I la Passeteria Cunit, cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. La Xurreria Belo, un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Hello! Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braceria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones. Aquí, en visita a les seves instal·lacions que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, dissabte o diumenge. La cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Lutrillo número 4. I el local social al castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Al bar Casa Carmina de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comaruga, on al costat tenim la Penya Bètica, amb aquest sopar per dues persones. I la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. El Saborea també ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I el Pollo Loco, també un lot de pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero. La Giralda de l'Arbós, una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I el Racó 2, també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda de Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova de Geltrú. A més, tenim Bosley's Motor Show Extreme en el kàrting de Comarruga, a la Nacional 340 km 1188, que ens ofereix, atenció, dues entrades dobles. I el Circ Encantat, que tenim aquí instal·lat al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, ens ofereix pel sorteig de demà 10 entrades dobles a sortejar i la resta de dies 5 entrades dobles que realitzarem doncs a través del nostre Facebook de Ràdio Cunit. Recorda, Ràdio Cunit en majúscules. Allà podràs dir-hi, podràs deixar el teu nom i cognoms i entraràs en el sorteig d'aquestes entrades dobles del Circ Encantat, que avui, per cert, tindrem entrevista aquí a la nostra 5 Antonia!
I des del teu magazín estiuenc matinal del ventilador

o per fer marxar la calor. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit!

0: un cop d'ull als diaris.
1: I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dijous 30 de juliol de 2026, començant pel Diari de Tarragona, que enceta portada amb el barri del Nàstic, que tindrà modificat les seves bases. A Tarragona, els pressupostos exigeixen ara un 40% de vivenda social en lloc del 30% anterior. En fotografia de portada tenim a Patrícia Taradellas i Josep Cruzet a les golfes del Círcol. A Reus, Junts aconsegueix 500.000 d'euros pel Círcol, pactat amb el Ministeri de Cultura. A més, pel que fa a l'eclipsi, totes les precaucions són poques. Com observar amb seguretat amb el doctor Dols de l'Hospital Joan 23? I a Salou, el barri d'Emprius tindrà 3.400 pisos nous. Pel que fa a economia, Tarragona recupera el pols per ser crítica al Chemical Seat de la Unió Europea. I a més, a la capçalera tenim a l'eclipsi les teves ulleres. No te les perdis avui amb el Diari de Tarragona. A més, pel que fa al diari Ara, en seta portada amb l'Orient Mitjà, l'Aràbia Saudita s'assuma als Estats Units d'Amèrica en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Trump i Bin Salman i fa tema una nova escalada del conflicte al Golf. En fotografia de portada tenim aquesta supersequera a la meitat d'Anglaterra, on la crisi climàtica està, doncs, exacerbant tots els fenòmens meteorològics. Anglaterra viu el segon estiu de sequera que enguany afecta la meitat del país. En fotografia de portada tenim el Parc de Londres. A França i Espanya, la nova onada de calor, doncs, fa perillar el control dels incendis. També tenim entrevista a Jesús Moral, expert en PISA. En PISA hi ha hagut un error greu del departament. I pel que fa al reportatge, tenim la nova batalla que sacseja el futbol mundial. També tenim entrevista a Carlota Pi, presidenta de l'OLAUZ, el que diu que no tenim un deute desmesurat ni de bon tros. I a la capçalera tenim el quadern d'estiu. Per què cada cop hi ha més gent que prefereix no fer les vacances a l'agost? Laia Sanz diu que la millor nit d'estiu és dormir en una barca al mar. I marxem amb el punt avui, el qual ens set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb el següent titular. El negoci d'estar en forma. El sector dels gimnasos esportius viu des de finals dels anys 70 una transformació que les cadenes han pres el protagonisme. Pel que fa al dia d'ahir, tenim en Lluís Simón, el que diu un govern que necessita millorar. I és que Illa i els consellers se'n van de vacances amb un incendi provocat per ells mateixos, l'informe PISA. Tenim també entrevista a Laura Borràs, expresidenta del Parlament, a la que declara que no he demanat mai un indult ni compassió, he demanat justícia. Crònica David Portabella Sánchez, l'indult a Borràs atén al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I la crònica de Xavier Castillón, en Jaume, en Gerard i la circumstància. Pel que fa a l'esportiu, tenim a Rafinha i el repte de recuperar el seu millor nivell amb el Barça. El brasiler s'incorpora a l'estaix amb ganes de fer net de les lesions. Però tenim altres articles, com per exemple el de Marta Alós, titulat Indrets neusencs. Rosa Maria Bravo, Carmona, un bon portaveu. Dian Riba, no vull pagar. Teresa Márquez, informada arreu. Ana Serrano, l'Equador. Míriam Díez, eclipsi i laïcitat francesa. I José Rodríguez, la factura de la ciutat dispersa. A la capçalera tenim entrevista a Miquel Rius Torelló, compartícep de l'Avui, el que declara que les entitats han estat autèntiques escoles de catalanisme. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Terrassa. Esvorancs i mirada llarga. Entrevistes a Alicia Tomàs, de Vox, Ona Martínez, d'Esquerra Republicana, Meritxell Lluís, de Junts i Marta Jiménez, del Partit Popular. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb aquesta fotografia on el desconsol de la Concepció és un fet. Concepció García observa desolada l'estat de casa seva totalment cremada a Navas del Rei, a Madrid, una població de 3.500 habitants que va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. Estabilitzat el foc de la Meseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases. El més important és que ningú no ha mort, afirmen alguns afectats. D'altra banda, tenim la lluita global. Sánchez demana a la Unió Europea d'ubicar a Mallorca en un hub contra el foc. I sota l'ombra de la corrupció, tenim el jutge que imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a la UCO. L'UDEF rastrejarà els moviments en els comptes de Zapatero, les filles, la secretària i el soci. D'altra banda, Ayuso compra un àtic per fer reunions entre cometes mentre reforma la seva seu oficial. I pel que fa a entrevista, Karim Adeyemi, jugador del Futbol Club Barcelona, declara que sóc senzill i creatiu. Alguns diuen que sóc estrany. A Catalunya, els manters canvien l'estratègia de venda al carrer. I tenim el fiasco registrat a Catalunya, el qual és inaudit en la història de les proves PISA. El pitjor precedent, fins ara va passar a Dinamarca, però va ser la meitat de greu que l'actual. A més, en Musk creu que la intel·ligència artificial guanyarà la intel·ligència humana d'aquí a 5 anys. El magnat afirma que els diners seran irrellevants d'aquí una dècada. Marxem ara amb el periòdico de Catalunya, el que enceta portada precisament amb el viol, que descriu la sentència com una victòria moral. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la desocupació de l'Institut B9 de Badalona. El tribunal desestima un recurs de 11 ocupants contra la interlocutòria de desallotjament de desembre de 2025 i diu que l'Ajuntament va considerar la seva vulnerabilitat social. En fotografia de portada tenim a Zamora, que reviu la por del foc. Un incendi es descontrola a Fermosell després de la devastació del 2025, mentre les flames donen una treva a Àvila i Madrid i mantenen l'atenció a Castelló. D'altra banda, Sánchez porta 20 decrets al 2026, el tercer màxim històric de la democràcia. I pel que fa al projecte, tenim el sector cultural que aplaudeix la futura Companyia Nacional de Dansa de Catalunya. També tenim anàlisi patrimonial. El jutge autoritza noves indagacions en els comptes de Zapatero i de les seves filles. A la Fira de Barcelona acollirà al novembre un congrés sobre habitatge assequible. I pel que fa a investigació, la terapeuta dels Andic va ser a Collbató dues setmanes abans de la caiguda. Acabem i ho fem amb El País. El que enceta portada amb l'àtic de luxe del govern d'Ayuso, el que només és d'ús residencial. El pla d'ordenació urbana no permet oficines en plantes superiors a la primera en edificis d'aquesta zona de Madrid. La presidenta es diu víctima d'una campanya de desprestigi. L'operació, doncs, desenvolupa una tormenta política enmig del silenci dels populars. I en fotografia de portada observem a Isabel Díaz Ayuso ahir durant una roda de premsa a Madrid. A més, tenim emergència climàtica. Sara Agnesen, ministra per la Transició Ecològica, diu que el Partit Popular ha d'aclarir si es suma al negacionisme o al pacte. I tenim el foc a prop de Zamora, el que recia a Castelló i dona una treva a Madrid. A més, Brussel·les apunta que l'alt risc d'incendis s'extén a tota Europa. I brigadistes a la carrera per evitar que es reprodueixin les flames. Però encara tenim més titulars. Rússia ordena la búsqueda i captura de Pavel Durov, fundador de Telegram. Moscú acusa l'empresari de col·laboració terrorista. A més, el líder d'Aliança usa la via urgent per la plaça de la seva filla. I l'arribada diària de centenars d'africans desborda Ceuta. A la capçalera marxem en futbol. Expedient contra Gavi i jugadors argentins per la trifulca del Mundial de Futbol 2026. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que feien referència a les diverses portades dels diaris de casa nostra, com d'àmbit general, El Punt, el diari de Tarragona, el diari Ara, l'Avui, el que seria, doncs, també el periòdico de Catalunya, La Vanguardia i El País. Totes les edicions avui dijous 30 de juliol de 2026. Ara actualitzem aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingir també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i dos carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
1: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: sí, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell.
4: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0, de la freqüència modulada.
5: Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, com també la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, pel que seria la R2 i la R2 Nord, circulació amb demores mitjanes que poden superar els 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de cable. A causa d'aquesta incidència, la infraestructura, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu. Els trens de la línia R11 efectuen parada a totes les estacions del seu recorregut entre Sant Andreu i Sant Celoni. Pel que fa a l'Ara del Sud, la circulació va realitzant-se amb relativa normalitat i complint-se els teòrics horaris previstos. A la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I pel que fa doncs, a Loteries Lleida, a la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga, Puigcerdà i la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. A la R13, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques i entre la Plana Picamoixons i Barcelona, es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i la Plana Picamoixons. Una incidència també afecta la R14. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Molta paciència.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui. Dijous, dia 30 de juliol de 2026. Serà de bon temps amb sol i serà clar amb això part del dia amb algun núvol baix a primera hora, on la temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima. Humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins a mig matí de garbí. La resta del dia on a la mar hi haurà una mica de marjol. Resumint, durant el dia sol i algun núvol. A tarda, sol, temperatura màxima 32 graus, mínima 24, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Per demà divendres, temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i tenen 31 o 32 a màxima i humitat alta i molta xafogó. Ben feble i variable fins a mig matí i de mitjorn o xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marjol. I començarem el cap de setmana també, i a més també a la vegada a l'agost, igual que acabem el juliol amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda, amb temperatures altes que estaran entre els 24 i 31 graus de mínima i humitat alta amb molta xafogó, amb vent feble, amb gregal al matí i mitjorn a la tarda, on a la mar hi haurà una mica de marejol, tot i que podríem finalitzar el cap de setmana amb pocs canvis i amb sol i núvols baixos al matí i cels més clars a la tarda. La temperatura baixarà una miqueta de nit, però pujarà també de dia, amb humitat altes i xafogons intenses i amb vents febles amb talars a primera hora i mitjons o garbins al migdia i a la tarda, on hi haurà també marejol. Doncs per continuar tota la setmana amb bon temps i sense canvis. I fins aquí el temps.

0: I arribat a aquest punt del programa és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Aquí aprofitant els últims minuts que queden abans del divendres.
0: I tant, eh? Divendres ja, por fin, viernes, cap de setmana, i vacances, com ha de ser, eh?
1: Sí,
0: però
1: senyor.
0: No avancem a aconteixements. A veure, quina proposta ens poses avui?
1: Avui és l'aniversari de la Kate Bush i escoltarem el seu tema Babushka.
0: Babushka, perfecte, doncs anem a escoltar-lo, i moltes felicitats també per la mateixa Kate Bush. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, i si Déu vol ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, adeu-siau, bon dia.
1: Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de començar a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona amb el cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa.
0: I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el 10. El triplex de la 11, el 365, 365. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 45, 49, 53, 55, 56, 67, 75, 78 i 83.
1: Ai, que pelotazo, que pelotazo, que me ha tocado el cuponazo.
0: El sorteig de Midia de la 11, el número premiat, és el 25 de setembre de 2004 amb el 2 de trèvols. El cupó diari, el 51.971, 51971, de la sèrie 42. I fins aquí, doncs, el que serien les combinacions guanyadores del sorteig de la Organització Nacional de Secs de la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí, el nostre cuponazo.

L'estat de les platges amb Josep Miró. L'estat de les platges, tant de Cunita, Ponent com Llevant, d'avui dijous, dia 30 de juliol de 2026. Informacions que ens facilita la nostra companya, en Josep Miró, ens diuen que avui tenim bandera verda, doncs, durant tot el dia, tot i que podríem estar alerta, doncs, d'un petit canvi de groga en algun moment del dia. Com sempre, recomanem, doncs, que sigueu les indicacions tècniques de Protecció Civil, com també dels nostres socorristes, i que tingueu molt bon bany a les nostres platges en el dia d'avui.

I ara és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 30 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'avinguda de Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim. 977 16 13 50.

0: sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir del dia com avui. Un 30 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem, atenció, a l'any 1339, on Pere el Cerimoniós exigeix jura de vassallatge a Jaume III de Mallorca. A partir d'aquí comencem avançant i saltem molt i molt i molt endavant. Arribant al 1749, a Espanya, on comença la Gran Batuda. Operació promoguda pel marquès d'Ensenada i Ferran VI d'Espanya per tal d'acabar amb els gitanos d'Espanya entre 9 i 20.000. I arribem al segle XX, on tal dia com avui de l'any 1909, a França, el tsar Nicolau II de Rússia inicia una visita oficial. Tal dia com avui de l'any 1930, a Montevideo, Uruguai, la selecció d'Uruguai es proclama vencedora del primer Mundial de Futbol celebrat el mateix dia. I 9 anys després, a Danzig, s'agreuja irreversiblement la crisi entre Alemanya i Polònia per la ciutat. El mateix any, a Bèlgica, es produeix la inauguració del canal Albert. I el 1948, al número 57 de la revista Pulgarcito, es produeix la primera aparició conservada de Zipi Zape a la història La caseta de banys, encara que Escobar ja havia publicat còmics similars abans. I arribem al segle XXI. Tal dia com avui, de l'any 2008, a Mart, des del laboratori del vehicle explorador Fènix, es detecta que mostres analitzades confirmen l'existència d'aigua al planeta Mart. I fa 3 anys enrere, el 2023, a França, Demi Vollering es proclama campiona del Tour de França. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 30 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I dins el programa Ventilador d'aquest estiu aquí a Ràdio Cunit anem a citar ara alguns consells de salut per als campistes, ja que molt de vosaltres durant l'estiu opteu per anar de càmping. I és que anar de càmping ens ofereix una relació agradable amb la natura, perquè gaudim de l'aire lliure i el sol. I per a que aquest contacte amb l'entorn sigui plenament saludable, cal que tinguem en compte alguns consells de salut. Començarem per les mesures d'higiene i prevenció. Primer de tot, mantingueu una bona higiene personal. Renteu-vos sovint les mans i utilitzeu les dutxes. Eviteu una exposició excessiva al sol sense protecció. Utilitzeu cremes de protecció solar, barret o gorra i ulleres de sol per evitar les cremades. També limiteu l'exercici físic durant les hores amb temperatures més altes i utilitzeu roba ampla per evitar les insolacions. En dies molt calorosos, preneu líquid sovint, preferiblement aigua, per evitar la deshidratació. També utilitzeu sabatilles quan us dutxeu i quan aneu a la piscina o a la platja, ja que en haver-hi un trànsit molt elevat de persones es poden transmetre malalties encara que el terra estigui net. I no deixeu els infants sols. També mantingueu una dieta equilibrada. Consumiu especialment fruites i verdures. I seguiu les indicacions i els consells que us donin els responsables del càmping. Citem ara els consells d'higiene dels aliments. Primer de tot, renteu-vos les mans abans de manipular aliments. També utilitzeu sempre aigua apta per al consum humà per beure i cuinar. Renteu amb aigua abundant les fruites i les verdures que consumiu crues. Netegeu les superfícies on prepareu el menjar. Conserveu al refrigerador els aliments que ho requereixin i separeu els crus dels cuits. I si no en teniu, cal que preveieu la compra diària i que mantingueu el menjar protegit i en llocs frescos. També cuineu bé els aliments per garantir l'eliminació dels gèrmens, especialment les hamburgueses, salxitxes, truites i cremes. També prepareu les racions de menjar justes que hagueu de consumir i elaboreu els àpats amb la mínima antelació possible, especialment les salses i maioneses, i no les guardeu quan s'obrin. També netegeu tots els estris de cuina i de menjar després de fer-los servir. I protegiu els aliments d'insectes, rosegadors i altres animals. I com a consells per la higiene de l'entorn, cal dir que cada residu al seu lloc. Els residus domèstics són reciclables i si s'han de separar correctament. També separeu els residus de vidre, els de plàstic, els de cartró i els de matèria orgànica per fer-ne la recollida selectiva. També depositeu els residus en bosses ben tancades al contenidor adequat. Així evitareu males olors i la presència de mosques, rosegadors i altres animals indesitjables. Utilitzeu les papereres i ajudareu a preservar l'entorn net i en condicions higièniques. I per últim, tingueu en compte que no esteu sols. El respecte entre les persones millora molt la convivència. Aquests eren alguns dels consells per si aquest estiu, en aquests pròxims dies, t'animes a anar de càmping.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
2: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
8: Ara
6: passi per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
8: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segú o en la Avenida Cataluña, en Segú de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona. Pizzería Naná.
2: Churrería Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, churrería i cafeteria
2: Velo.
4: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
5: Chavalote, estás sintonizado el 107, Radio Cunit.
6: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cunit, que estamos fresquitos aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cunit 107.0.
4: Buena, esa es buena, esa me gusta.
7: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cunit.
8: Cada escuela la radio con Popito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
4: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
1: El Santoral i aniversaris. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xatos, xatos, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on sempre ens diu els sants a destacar i a felicitar, com també els aniversaris dels famosetes. L'espai per les felicitacions, dedicatòries, homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, el que faci falta, vaja. Ja ho saps, home, truca i participa.
9: The telephone number is 977-67-49-18.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
9: Il telefono della radio è il 977-67-49-18.
10: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-67-49-18. 977-674918.
9: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
10: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia i doncs, com no, des d'aquí també, doncs, recordar que tota la gent que participa s'emporta l'homenet al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. I a més, de banda de tot això també, aquests dos packs dobles per al Motor Show Extrem del càrting de Comarruga i també aquestes 10 entrades dobles per demà pel Circ Encantat, eh? I la resta de dies ho farem per Facebook, eh? Cada dia 5 packs dobles pel Circ Encantat aquí a Cunit, eh? Doncs bé, dit això, ara sí, és el moment de repassar el nostre santoral del dia d'avui. De dijous 30 de juliol de 2026 volem felicitar Sant Abdó, Augusta, Donatila, Gerard, Emeteri, Julita, Leopold, Maria Jesús, Màxima, Rufí, Septímnia, Silva, Terenci i Urso. Moltes felicitats, eh? Com també a destacar Arnold Schwarzenegger, el que avui és el seu aniversari, en fa 79, eh? Nascut a la ciutat de Graz, a Àustria. Famós culturista, actor i polític austríac, nacionalitzat nord-americà. El 1967 va guanyar el campionat de culturisme amb el títol de Mister Univers. I el 1970 i 80 guanyava en 7 ocasions la competició de Mister Olímpia. El 1970 va començar a fer cinema i portava, doncs ja portava com a protagonista més de 40 pel·lícules. Va adquirir fama internacional amb Conan el Bàrbaro, el 1982. Va arribar a l'estrellat definitiu amb The Terminator, el 84, i The Predator, el 87. I altres pel·lícules destacables foren The Running Man, el 87, Total Recall, als anys 90. Com a político fou també governador de Califòrnia entre el 2003 i el 2011. I també doncs, les últimes pel·lícules són Aftermath, 2017, i Terminator Dark Fate, el 2019. També l'any 96, el Terminator 2. Actualment encara fa alguna que altra pel·lícula. Arnold Schwarzenegger, moltíssimes felicitats. Però també volem felicitar altra gent, el que és el seu aniversari, i doncs agafarem el nostre telefonotron i tornarem a provar-ho perquè ahir ja la vam trucar perquè era el seu sant. Avui és el seu aniversari i truquem, em sembla que a les Illes Canàries, o sigui, quan són les 11:40, una hora menys, a la comunitat autònoma canària, a les 10:40 del matí, des de les Illes Canàries, a Marta Pardell, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. És que ja la tenim de vacances allà remullant-se. Potser està a la platja, potser està esmorzant, potser... Bueno, sembla ser que no agafa la línia. Tornem a provar-ho. A veure, doncs, si ara sí és possible de posar-nos-hi en contacte, a veure si dona línia. Ara sí dona línia. I a veure, doncs, si podem fer-li aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a la nostra companya Marta Pardell. Hola, bon dia, Marta Pardell, sisplau.
11: Hola, molt bon dia.
1: Avui és el teu aniversari, veritat?
11: Avui és el meu aniversari.
1: Felicitats! I per partida doble, perquè ahir també va ser el sant i vam intentar de connectar, però em sembla que et tenim de vacances, veritat?
11: Efectivament, estem de vacances. Ahir em vas enxampar l'avió, em penso, quan em vas trucar.
1: Sí.
11: O sigui que, però avui ja estem al lloc, a destinació, celebrant-ho bé.
1: Es pot saber on o no?
11: Sí, sí, a les Canàries.
1: Ah, molt bé.
11: Mireu, estic ara mateix,
1: sí,
11: davant del Faro de Maspalomas.
1: Toma ja.
11: Gran... Si heu vist la pel·lícula, coneixeu, i sí, és un lloc que jo estimo molt abans d'aquesta pel·lícula, he vingut moltes vegades, m'agrada aquesta zona.
1: Sí.
11: Llavors, doncs, aquest any, pensant en fer una escapada de relax, vam dir, ostres, Maspalomas, estem en família, gaudint-ho.
1: Molt bé.
11: Passant-ho molt bé, molt de sol, ara fent una volta, aprofitant, perquè avui farà, tenim una onada de calor a les Canàries.
1: Sí.
11: I avui s'enfilarà bastant la temperatura, més del que és habitual.
1: Caram, doncs a refrescar-se toca, eh?
11: Oh, i tant, sí, sí, el següent pas és, no sé si sentiu, però estic al costat de la platja.
1: Sí.
11: I es van sentint les onades, i el següent pas és ficar-se a l'aigua. Però de moment aprofitem, que ara no fa tanta, tanta calor,
12: sí,
11: per fer una volteta i gaudir una mica del paisatge. Que és
12: home, i celebrar el dia com ha de ser, eh? Es poden saber quants es fan o no avui?
11: Sí, jo no tinc cap problema. Avui en faig 49.
12: Caram, tu, 49 i ben posats. I l'any que ve a celebrar-ho por todo lo alto, eh?
11: Sí, no, és que l'any que ve ja s'està planificant la superfesta que muntarem, perquè ho farem amb una amiga que tenim en comú, ja,
12: sí, una mica. Sí, bueno, que també ha col·laborat aquí a la ràdio. Sí.
11: Exacte. Com
12: és més solsonada, dictes a l'escriptura.
11: Això mateix, com vam fer amb els 40 anys, ja ho vam fer juntes i va ser un èxit.
12: Sí.
11: Doncs ja estem buscant lloc i tot, i bé, confiem en alguna actuació de DJ d'algú que coneixem,
12: sí,
11: saps? Que sí?
12: A veure, doncs a veure.
11: Hi haurà, sí, de tot, hi haurà de tot.
12: Hi haurà de tot i esperem que sigui més i millor, com ha de ser, eh? Per cert, Marta, t'han caigut molts regals en el dia d'ahir i en el dia d'avui?
11: Doncs Déu-n'hi-do, no em puc queixar, eh? M'han caigut bastant, perquè tinc, doncs, mira, dues bosses de mà, un vestit, un collaret... No, no, no em queixo, no em queixo. Estic molt amb un dibuix del meu nen, que m'ha fet un dibuix molt bonic.
12: Ah, molt bé.
11: Sí, no em queixo perquè han caigut molts regals i tots m'han agradat.
12: Caram, escolta, doncs nosaltres volem fer un regal musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
11: Ai, a veure, mira que... Espera't, ara m'has enganxat, eh? Perquè
12: tinc dues preparades,
11: però... He pensat una fa molt de temps i si el Déu em trucava al meu aniversari li demanaré...
12: Sí.
11: Oh, ja sé quina era.
12: Quina?
11: És de Milk King.
12: Sí.
11: In My Eyes,
12: ara. In My Eyes, mira, ja la tenim aquí. Molt bé, doncs, i tant, anem a posar-te-la ràpidament i, a més a més, et donarem numeret, pel sorteig de premis, a veure si toca alguna coseta. Doncs mira, t'emportes el 211, escolta, fem una excepció, avui participes, escolta'm.
11: Vale, ja m'avises, per això.
12: A més a més, que estàs de vacances, doncs no estàs en actiu a la ràdio, per tant, ets oient i pots participar.
11: Perfecte,
12: doncs, escolta'm, doncs, que vagi molt bé el dia i, escolta'm, a disfrutar-ho per molts anys, i com no, de part de tots els teus amics, també desitjar-te un feliç dia i per molts anys en vida nostra, d'acord?
11: Moltes gràcies a tu, Jaume, i a tot Ràdio Cunit, que sou meravellosos, sempre truqueu, i és meravellós tenir aquesta trucada, perquè a mi fa molta il·lusió, ni que sigui una estoneta, estar a la ràdio també en el dia del meu aniversari.
12: Clar que sí, i per molts anys. Petonets i abraçades, Marta, que vagi bé!
11: Adéu!

I en espera de connectar amb Agustín a la Morda, que no hi ha manera, que havíem, ens havia posat d'acord que ara la trucàvem i ara sembla ser que se li ha apagat el telèfon, doncs intentarem doncs, de localitzar-la. Seguim amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients, ens arriba aquest tema d'Smile, a què aprofitarem també doncs, per donar numeret, atenció, al 200, ens havíem quedat, doncs, a veure si trobem aquí els numeret, aquí està, el 241, Diana García, 242, Eva de la Peña, 243, Zoe Gómez, 244, Fernando Gómez, 245, Encarna Argilà, 246, Juan Pablo Rodríguez, 247, Josep Macià, el 248, Joana Paredes, 249, Natàlia Alba, 250, Àfrica San Martín, 251, Gemma Arsó, 252, Clàudia García, 253, Yolanda García, 254, Conchi Villegas i amb el 255, el Toni Catavila.

I ara sí, és el moment de connectar amb la nostra reportera de la Gerard, Agustina Lamorda, a la que, com sempre, doncs, es desplaça a la nostra Mercadillo Municipal, situada aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de Policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a marcar reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga, Agustina Lamorda, la que ens ofereix...

0: mateix, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des de l'altre costat del fil telefònic. Agustina, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, bon dia. I molta calor.
0: Sí, oi?
1: No, bueno, avui he baixat, nada, un moment, perquè no se podia. Baixar a comprar una nova borsa, perquè estava al mercat, ple, però, escolta, una calor que te mories, de veritat, eh?
0: Caram.
1: Sí, clar,
0: ja. I a banda de la calor, havia molta gent, havia moltes paradetes?
1: Sí, que havien paradetes, hi havia gent, sí. Amb paraguas tapada debajo de los tordos porque que fa molta calor, mon calma. Però havia molta cosa, eh? Havia un mercadillo maco, això sí, és veritat.
0: Sí.
1: Però jo he comprat varias coses i, bueno, una borra i cap a casa, però el mercadillo havia de tot, havia roba, havia sabates, havia verdura, havia de tot, melón, cindra, de tot. Havia de tot, ja,
0: molt bé, i amb això avui què farem per dinar?
1: Avui farem espagueti.
0: Ai, que bons! Però com els faràs? A la bolognesa, a la carbonara?
1: Sí, més o menys a la carbonada lo farem.
0: Així, amb formatge?
1: Sí, amb formatge, que no s'agrada molt. Dues vegades al mes, sense pasta. Després, gazpacho, ben fresquet. Un got ben ple de gazpacho.
0: Sí.
1: Usem pepino... picaré dintre de gazpacho a torcer, com trompezones. I després, pues, los postres i el cafè, i ja està. Avui tenim això.
0: Ah, molt bé.
1: Demà ja veurem. Però avui tenim los espaguetis, el gazpacho, i després, pues, cindra o meló, gràcies a Déu, tenim de tot una mica.
0: Molt bé, perfecte. I el consell del dia quin és avui?
1: Bueno, el consell de dia, pues, a veure, com sempre te dic, a veure aquí, que s'apaguen los focos, por favor, que s'apaguen los fuegos, por favor, que no pase lo que está pasando, que más en la vida, mira que yo soy gran, y bueno, y allí siempre a foc, pero no como a que estaba cada, yo no sé si es una cosa que ufan, si se fa sol, si hay alguien que se dedica a eso, no lo sé, pero es una pena. Casa, persona, les cases ja mai més se recuperaran, mai més.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè la gent mai més tindrà en casa persones que se l'han cremat, mai. Perquè jo tinc una amiga, ja fa molts anys,
0: sí.
1: I mai més ha aconseguit una casa.
0: Vaja.
1: Què
0: hi farem?
1: Lo pierde todo. Pues bueno, y ahora pues para rendir de alegría. Vull una cançó de Nino Bravo avui.
0: A veure, quina?
1: La que te surti, perquè tens faena i no vull que... Libre o la que tu vulguis.
0: Perfecte, doncs mira, ja està sonant la de Libre, que ja la tenim per aquí, i després per acabar la sardana, no, també? Pels petits dansaires o no?
1: Mana?
0: I després per acabar les petits dansaires, oi?
1: Sí, avui la Santa Espina.
0: Molt bé, perfecte, doncs amb això ens quedem. Doncs, Agustina, moltíssimes gràcies. Sí. Molt bon estiu, molt bon estiu. Recordem que avui és l'últim dia, que agafem vacances ja i que ja no tornarem fins a finals de setembre a la nostra sintonia. O sigui que, Agustina, moltíssimes gràcies i, escolta'm, molt bones vacances, eh?
1: Igualment, Jaume, igualment tu i tu pare, que jo escoltem molt.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Agustina, i també a tota la família. Petons i abraçades.
1: Gràcies.
0: I fins a la tornada, d'acord? Adéu-siau, bon dia!

Amb aquest tema musical aprofitant també per demanar numeret amb el 256 de Sílvia Capdevila, amb el 257 de Maite Soler, 258 de Cristina Navarrete, 259 Ingrid Ortiz, 260 Noelia Cendra, 261 Lalo Cendra, 262 Àngels Lorca, 263 Anna Fernández, 264 Josep Peris, com també doncs amb el 266 Argimino Girón, 267 Maria Luz Sánchez, 268 Mari Carmen Cortés, 269 Javi Altamirano i amb el 270 Juan Macías. Acabem amb la Santa Espina d'Obeses i de la cobla Berga Jove, Cor d'Obeses. Amb aquest tema arribem al punt horari de les 12 del migdia, des de la vostra sintonia, aquí, al ventilador.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
2: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada de fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalización de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Ai, el Jorge Dan, que per cert és francès, no?, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, però fincat a Espanya, o sigui... Mm-hmm. Ell amb la seva coreografia, dreta-esquerra...
0: Sí, sí, sí, i rejat de bones dones.
1: Sempre, sempre. Sí, sí, però dir-li el que vulguis, però m'ha vingut moltíssims discos.
0: Sí, sí, sí, i tant. I
1: sobretot moltes cançons de l'estiu, que ja en portava 10 o 11. Hem de dir que l'any 76, que no tocarem cap d'elles, el passem de llarg, però és per recalcar una miqueta el que havíem dit abans de sentir el Jorge Dan. I és de que si el Sacca Whiskey Shelly va quedar primer, doncs vinga, què passa? Que Los Golfos, el grup que es deia Los Golfos, creen Què passa contigo, tío?
0: Hombre.
1: O La Ramona de Fernando Esteso.
0: Ui.
1: O Hay que lavalo de la xaranga del tio Norio. O sigui, van sortir uns bodrios de cançons, però es col·locaven a les
0: però
1: cançons.
0: Colaven, colaven.
1: Colaven, es col·locaven dintre de la cançó de l'estiu. Però farem un salt, perquè ja estem a les acaballes d'aquest espai, però tant passarem ràpidament a una de les cançons de que va ser a l'any 1980. Va ser creada al voltant de l'any 1976, el grup grup que es va crear al voltant de la personalitat del presentador excèntric i cantant, que era Javier Gurruchaga.
0: Hombre,
1: sempre
0: anava
1: disfressat i feia aquelles
0: maquillat
1: carotes,
0: també, sí,
1: aquelles
0: sí.
1: Mímiques que es movia, feia tota una paròdia a l'home, i va treure aquella cançó que va ser guanyadora l'any 1980 de la cançó d'estiu, Viaje con nosotros.
0: I tant, mítica, mítica.
1: Mítica.

0: en su viaje
1: lo mític tema que, a més a més, no sé si també va donar... aquesta cançó va donar nom a un mític programa de televisió que també dirigia el mateix Gurruchaga. El viaje con nosotros, que també era molt esperpèndic, i recordo aquell programa amb els seus convidats, era com un circ allò, perquè a més també sortien gent, nans, liliputienses, gent grassa, gent petita, gent de tots colors, vaja.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Diguem que, si saltem així, per anar ràpids i fent una miqueta de marca del que ens va venint.
1: Molt bé.
2: Farem d'aquí el 81, el baile de los pajaritos, de la María Jesús i su acordeón. O l'any 82, el primer premi, Bailando Alaska i los Pegamoides.
1: Sí.
2: Tirem el 83, era Vamos a la playa, de Regueira. Si ens anem cap al 84, Escuela de Calor, en
1: mítica.
2: Radio Futura.
1: I tant.
2: I el 85, el Jordi Dan amb l'Africano. Però jo em quedo amb el segon, amb el segon puesto de la cançó d'estiu de 1985. Hawaii, Bombay.
1: I tant, i tant.
2: Escoltem-la.
1: A més, dona gust, d'anar a una illa paradisíaca i perdre's per les platges.
2: Ara què seria, a Hawaii o a Bombay?
1: Ah, això ja no ho sé, ja. Anem a escoltar-la, potser així sortim de dubtes.
2: Això mateix.
1: En Mecano, és veritat.

0: Ai, seguim suspirant. Sí, com podrem anar a Bombai o a Hawaii, eh?
1: Encara no ho tenim clar, això.
0: Encara no, eh?
1: El que sí que hem de tenir de clar és que aquesta cançó estava insertada amb l'àlbum Ja viene el sol. El sol l'hem de recordar sempre, si no l'estiu sense sol.
0: Sí, malament. És, eh? Sí, sí.
1: D'aquí saltaríem l'any 86, No te olvides la toalla, va ser la més... com a molt, eh? Com a molt, la número 1. Ens recordem qui la cantava, Puturru de Foix.
0: Sí, senyor.
1: Eh? O també tenim l'any 87, La Bamba, per los Lobos, en tipus rock. També a l'any 88, Ben, devora-me otra vez, de Lalo Rodríguez. Aquesta es va cantar molt i molt i molt, eh?
0: Mm-hmm.
1: Després, l'any 89, Aquí no hay playa, el grup de Refrescos.
0: Sí, senyor.
1: Eh? També hi havia la Lambada, us en recordeu que van intentar col·locar aquest ball, que no va cuajar, eh? Mm-hmm. La Lambada, però ells insistien amb ell, a més no poguer. L'any 90, Soldados de l'Amor, del grup Olé Olé, eh? O hi havia també l'any 91, Sopa de Caracol. Com pots dir? Perquè cançonetes que no la recordem en gaire. Una que sí recordarem, que sembla que és curiós, és Amigos para Siempre, de los Manolos.
0: I tant.
1: 1992, Olimpiades.
0: Ai, les mítiques Olimpiades de Barcelona, que acabaven així.
1: Acabava amb el Manolos.
0: I amb el Constantino Romero dient a la gent que sortís de l'escenari que això no s'ensorrava allò, eh?
1: Tant.

0: Quins records aquells, eh? Quin estiu, quin estiu. Un estiu on me recordo que tothom, no havia vist un estiu on tothom estigués tan il·lusionat, eh?
1: Molt. Hi havia una il·lusió que flotava en l'aire, eh? Tant els que els agrada l'esport com que no,
0: com els que no, eh?
1: Com els que no.
0: Com els que la majoria de gent no sabia d'esport, ni sabia qui corria ni res. El que sí sabia és de que es feia aquí a Barcelona i que va comportar, doncs, també un canvi a la ciutat, també, doncs, i també a extensió a Catalunya i a Espanya, també.
1: Sí, sí, sí, sí. Efectivament que sí.
0: I també, doncs, situar-nos en el mapa, clar.
1: Sí, això per lògic ens va donar molt de peu, eh?
0: I tant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh?
1: No, però hem de dir que van estar molt ben muntades.
0: I tant, i tant. Home, i això, encara són un referent, eh? Encara són un referent, eh?
1: Sí, sí.
0: Avui dia? Molt bé, i què més tenim?
1: Llavors tenim que l'any 93, la primera cançó, la que estava com més destacada, La gota fria, de Carlos Vives. L'any 94, La barbacoa, de Jordi Dan.
0: Mm-hmm.
1: Tenim l'any 95, El tiburón, de Proyecto Uno. O tenim... també hi havia l'any 95, te'n recordaràs d'aquella cançó, El venau, El venau.
0: Sí, senyor.
1: De Los Cantantes, crec que eren.
0: Mm-hmm.
1: Doncs aquesta també es feia un hueco entre les cançons d'estiu. Tenim el 96, La Macarena, de Los del Río. L'any 97 va ser La flaca, de Jarabe de Palo. I l'any 98, La copa de la vida, del Ricky Martin. Però jo el que destacaria i em quedaria amb la de l'any 1999, que va estar durant molts anys tocant-se, i va ser número 1 de 1999. La cantava Chayanne, i el
0: Ai.
1: Nom Salomé. Ritme, ritme.
0: Quins records!

0: Ai, ai, ai, la Salomé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, sí, sí, va. Aquesta va tindre èxit bastants anys següents, eh?
0: O sigui, I tant.
1: Festes majors...
0: I encara, i encara sona, posar, encara sona, eh? Encara sona. Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Molt bé, i per acabar, Vicenç, què tenim?
1: Pues ja diríem que a partir d'aquí totes les cançons ja eren purament estiu, estiu, estiu, estiu. No hi havia una cançó que s'escoltés normalment durant l'any, que destaqués per bonica i es vengués a l'estiu com a cançó d'estiu. Cada vegades van anar descafeinant. Més direm que la cançó de l'estiu estava cada vegada, com diríem, més fluixes. Cada vegada era pitjor. Uh-huh. Ja molta gent ja no la seguia, eh? Una epidèmia de música espantosa va inundar les discoteques, les emissores de ràdio, una música que és una barreja de reggaeton i electro, i que tots els temes sonen per l'estil.
0: Tots són iguals, sí.
1: Totes són igual. Les lletres...
0: També.
1: Pena. Fan verdadera pena. Però això és el que hi ha. Nosaltres no podem posar res més que el que està sonant.
0: Clar, a més també sobre gustos ho hi ha redescrit tu.
1: Clar, l'any passat, per exemple, recordem-nos del Tacatà amb Tacabro,
0: sí.
1: O Comando Tiburón.
0: I tant.
1: O...
0: Bueno, i ara, Vicenç, també, a més, estic detectant molt que aquest any s'estan reversionant, i suposo que d'altres anys ha passat, reversionar versions passades. Per exemple, hi ha cançons com el Saturday Night, el Take On Me o d'altres, dels anys 90, dels anys 80, dels anys 70, que ara tornen a sonar el 2013.
1: Clar, és que hem de dir, per mi que s'ha esgotat ja, el filó s'ha esgotat, ja diuen, pues si allò era bona, és com les pel·lícules, saps? Quina pel·lícula hem de dirigir? No ho sé, tu. Però com que fa 40 anys aquella va ser molt bona,
0: doncs torna a fer un refrito.
1: I fem un refrito a veure què fem, no?
0: Uh-huh.
1: I, és clar, potser una pel·lícula és ben diferent a una peça musical, no?
0: Uh-huh. I tant.
1: Em sembla que nunca fueron buenas segundas versiones, no?
0: Això és veritat, això és veritat.
1: Diria, eh? Jo ara el que diria és que... Quina serà la cançó de l'estiu? Per què no agafen la gent que de veritat segueixi una migueta i siguin capaç, amb el teu permís,
0: que, sí.
1: que ens truquin i diguin, jo aposto per aquesta cançó.
0: Que ens truquin o que ens escriguin en el mail o en el nostre Facebook. I doncs, si escriuen i diuen la gent les seves opinions, doncs poden... mira, a la gent que escrigui, participi d'aquesta i que ens proposi cançons de l'estiu, doncs se'ls hi farà un sorteig a part i tindran més possibilitat que els hi toqui premis. Què et sembla?
1: Magnífic.
0: Doncs mira, Vicenç, moltíssimes gràcies doncs, per la teva col·laboració un estiu més aquí a Ràdio Cunit, esperem que per molts estius més també, i també t'esperem la temporada que ve, toquem fusta. I amb què acabarem avui, Vicenç?
1: Pues jo diria que per treure una miqueta de... tornar una altra vegada al passat.
0: Molt bé.
1: No per res. És a dir, acabem on vam començar, a l'any 1960.
0: Molt bé.
1: I quina és una de les cançons que van sonar i que vam ballar en tots els bueteques d'aquella època? Du de Amico, 15 anys tiene mi amor.
0: Ai, tant i tant. Doncs Vicenç, moltíssimes gràcies i que passis un feliç estiu, d'acord?
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, una abraçada.
1: Una abraçada ben forta. Bon estiu.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

Com deia al principi del programa, a la secció vocabulari aprendrem algunes professions i oficis. Per exemple, traductor és, que jo mateixa soc traductora, és translator. Translator és traductor. Repetiu, translator. Dependent és shop assistant. Shop assistant és dependent. Repetiu, shop assistant. Teacher és professor. Professor, doncs, és teacher. Repeat after me. Repetiu, teacher.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be, i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria Our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he's enjoying, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens allotgem, ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és, doncs, la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria, en pregunta, you are seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I l'última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé, la seva forma interrogativa seria, are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Farsi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: FM.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, doncs, dijous 30 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb Veolia, empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides els darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastament manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions, s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veolia volen aclarir que els hidrants disposen d'una vàlvula de seguretat que habitualment roman tancada per evitar actes vandàlics o usos indeguts. Aquesta vàlvula és oberta pels serveis d'emergència, principalment pels bombers, en el moment en què és necessari utilitzar l'hidrant durant una intervenció. Per aquest motiu, en les imatges que han circulat recentment en la que es podia doncs, observar que inicialment no sortia aigua, ja que la vàlvula de pas no estava oberta, un cop accionada aquesta vàlvula, el cabal i la pressió disponibles són el que proporciona la manera de permanent de la xarxa municipal d'abastament d'aigua, tal com s'ha pogut comprovar durant la revisió realitzada pels tècnics. L'Ajuntament de Cunit manté una coordinació permanent amb Veolia per garantir el correcte manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I l'Ajuntament de Cunit continua apostant per la innovació i la incorporació de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Una quinzena de treballadors municipals de l'Ajuntament de Cunit, entre agents de la policia local i personal de diferents departaments, han obtingut la titulació oficial que els acredita com a pilots de drons, d'acord amb la normativa vigent. Fins ara, la utilització dels drons municipals estava vinculada principalment a les tasques de la policia local, especialment a través de la unitat dron, creada per reforçar la seguretat ciutadana, la vigilància preventiva i el suport als diferents dispositius policials. Amb aquesta nova formació, el consistori fa un pas més i amplia l'ús d'aquesta eina a altres serveis municipals, afavorint una gestió més eficient dels recursos públics. Els nous pilots podran donar suport a actuacions relacionades amb la inspecció d'espais públics, el seguiment d'obres municipals, la supervisió de l'estat del litoral i de les zones verdes, la planificació urbanística, la documentació gràfica de projectes, entre d'altres. David Marquiner, regidor de Tecnologia de l'Ajuntament de Cunit, destaca que aquesta formació s'enmarca en l'estratègia municipal de modernització de l'administració i de millora contínua dels serveis públics, apostant per la qualificació del personal i per la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una administració més eficient, segura i adaptada als nous reptes de la gestió local. I aquest passat cap de setmana, Cunit va esdevenir l'epicentre de l'activitat esportiva amb la celebració de diverses competicions que han omplert els carrers, la platja i les instal·lacions esportives del municipi de participants i aficionats. El dissabte passat, la platja de Cunit es va convertir novament en l'escenari d'una de les cites més destacades del calendari català de vòlei platja amb la celebració de la tercera edició del King and Queens of the Beach. Aquesta competició, caracteritzada pel seu format innovador, dinàmic i espectacular, va reunir un total de 11 parelles masculines i 11 femenines, oferint partits de al nivell i emoció fins al darrer punt de cada encontre. En categoria masculina, Ramiro Sensei i Víctor Salema es van proclamar Kings of the Beach 2026 després d'imposar-se en una final de gran nivell competitiu. La segona posició va ser per a Pablo Prieto i Xavi Pérez, mentre que Nahuel Tagliaterro i Taibot Torrelles van completar el podi amb una meritòria tercera plaça. Pel que fa a la categoria femenina, les actuals campiones de Catalunya, Katri Puri i Erika Kriuk-Manaite, es van coronar a Cunit com a Queens of the Beach 2026. Carolònia Barbosa i Yannick Tavernier van obtenir la segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura Garcia van completar el podi. La cerimònia d'entrega de premis va comptar amb la presència de la representant territorial d'Esports de Tarragona, Estefania Serrano, els regidors de l'Ajuntament de Cunit, David Marquinez i Xavier Lorenzo, el president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol, Eduard Torrent, i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. La jornada de dissabte va continuar amb el tradicional 4x4 bàsquet nocturn de Cunit, que enguany va arribar a la seva 12a edició, on la competició de caràcter lúdic i esportiu es va celebrar al pavelló municipal Al Joncs i va estar organitzada per l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l'Associació Bàsquet Cunit. La cita va reunir 120 equips participants en les categories de cadet, júnior i sènior, masculí, femení i mixta, que van gaudir d'una intensa jornada de bàsquet fins ben entrada la nit. També dissabte al vespre, el Pagès Marítim va acollir la primera edició de la cursa nocturna de Cunit, una nova proposta esportiva que va comptar amb una gran participació i amb distàncies adaptades a totes les edats, amb 5 quilòmetres, 800 metres i 300 metres. Els vencedors absoluts d'aquesta primera edició van ser Jacqueline Gómez Mamiam, del Baix Montseny, i Leo Contreras, del Club Atletisme Vilanova i la Geltrú, que es van imposar en la prova de 5 quilòmetres. Els resultats complets els trobareu a sportsmaniacs.com. Per posar punt final a un cap de setmana intensament esportiu, diumenge passat es va celebrar la 14a edició de l'Aqualó Cunit, una prova ja consolidada del calendari esportiu que va reunir participants en dues distàncies, la prova sprint amb 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de cursa a peu i la prova jove amb 300 metres de natació i 2 quilòmetres de cursa. A la categoria sprint, la victòria femenina va ser per a Paula Guerrero del Club Natació Sabadell, mentre que en categoria masculina el triomf va correspondre a Marc Zaragoza del Club Triatló Cornellà. Els resultats complets els trobareu a chipgroc.cat. Amb la celebració del King and Queens of the Beach i el 4x4 bàsquet nocturn com la primera cursa nocturna de Cunit i la 14a edició de la qual Cunit ha tornat a demostrar que el seu compromís amb la promoció de l'activitat física i l'esport per totes les edats, consolidant-se com a un referent esportiu durant l'estiu al territori. D'altra banda, també recordem que el trenet turístic de Cunit torna, doncs, a estar en marxa. Des de l'Ajuntament de Cunit anunciem el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per a la localitat. El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost i per tal de facilitar l'accés de tothom, oferim 3 sortides cada vespre, concretament a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I també ho recordem al concurs de Castells de Sorra, l'esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d'agost, a les 11 del matí i fins a 2:15 del migdia, a l'Espigó 5, davant de la plaça de Turisme, el que per participar-hi les inscripcions es faran el mateix dia a 11:15 del matí, a les 10:30, al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I Ràdio Cunit finalitza la seva programació regular aquest divendres amb un altre sorteig de premis al qual ens té ja acostumats. Entre els 25 premis que ja tenim habitualment, se suma també el show Bolsleys Motor Show Extreme, el que està situat al kàrting del Vendrell i al qual de Coma-ruga Baixa, i al qual doncs disposarem de 2 packs dobles per sortejar entre els nostres oients. A més, també tenim instal·lat el Circ Encantat aquí, al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, a Cunit, el qual demà estrena l'obra, a la qual doncs avui també tindrem una entrevista amb la seva directora artística del Circ Encantat, que ens ofereix, atenció, demà 10 entrades dobles a sortejar entre els nostres oients, i la resta de dies també 5 entrades dobles per al mateix dia de la funció, el qual reorganitzarem i sortejarem a través de la nostra pàgina de Facebook, Ràdio Cunit a majúscules, fins al 16 d'agost. Recordeu, doncs, que per participar és molt fàcil. Només heu d'escriure al Facebook de Ràdio Cunit en majúscules, doncs, deixant el vostre nom i cognom, i entrareu en el sorteig d'aquestes fantàstiques entrades dobles pel Circ Encantat de Cunit. Però encara tenim més notícies. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana, i és que les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació i cultura marítima per evitar ofegaments. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegament se segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses, segons explica a l'Agència Catalana de Notícies el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament, AECSA, i director de Proactiva, Oriol Canals. Sovint relata hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. Canals recorda que el mar és un medi contrari a la vida humana i que la bandera groga requereix extremar les precaucions. No és per banyar-se amb una mica de cura. La bandera groga, de fet, és un dels principals maldecaps dels socorristes en el seu dia a dia. Canals insisteix que quan hi uneix a les condicions de bany normal no són recomanables. S'ha de fer peu tota l'estona i que l'aigua l'arribi, com a molt, fins al genoll, alerta. El vicepresident de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, i director de Proactiva, avisa que si amb bandera groga l'aigua arriba al banyista per la cintura, es pot trobar amb un banc de sorra que es trenqui, que deixi de fer peu i pugui tenir un problema. La bandera groga, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes. Per tot plegat, Canals considera que cal una cultura de mar molt més forta entre la ciutadania per reduir l'excés de confiança davant d'un medi que de per si és advers per les persones. Amb més conscienciació, assegura, la majoria de riscos són evitables. Un dels col·lectius més vulnerables davant d'aquest excés de confiança són les persones grans, ja que en molts casos van a la platja molt a primera hora del matí, quan encara no hi ha operatiu al servei de salvament i socorrisme. A més, molts d'ells confien tota la seva mobilitat al mar a les baranes o línies de vida que s'instal·len en alguns ajuntaments. És evident que una persona amb mobilitat reduïda necessita un suport, reflexiona Canals, que alerta que el risc apareix quan el mar no està totalment pla. Pot venir una onada, tirar-lo a terra i tenir complicacions. Això passa especialment al nord de Barcelona pel pendent d'entrada i donada del trencat que es dona. Aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els expliquem bé, comenta Canals. De fet, des de Proactiva expliquen que moltes vegades s'ha hagut d'ajudar a persones grans fora de l'horari de servei

de mà, un element creat per l'empresa danesa Lifboard, on l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí ha fet l'enllaç entre la companyia i els quatre ajuntaments que s'han avingut a fer una prova pilot. S'han instal·lat a Cambrils, al Baix Camp, Torredembarra, al Tarragonès, Sitges, al Garraf i Cubelles, també al Garraf. Es tracta d'una taula flotant que més d'un metre de llargada, pensada perquè qualsevol ciutadà que vegi un banyista en risc pugui ajudar-lo a sortir de l'aigua. La planxa té diverses nanses perquè la persona rescatada s'hi agafi i porta una corretja de seguretat que s'ha de col·locar a qui la llenci. Aquesta cinta fa d'enllaç entre la banyista i la persona que li presta ajuda. Els impulsors del sistema defensen que és una eina pensada per utilitzar en moments en què no hi ha servei de socorrisme i recorden que sempre cal avisar el 112. La taula té un xip GPS per facilitar l'actuació dels serveis d'emergències i alhora controlar possibles usos vandàlics. Els professionals, però, veuen amb cert recel l'aparició d'aquests elements. No pots esperar que la ciutadania faci una feina per la qual potser no està preparada, argumenta Canals. El fet que un ciutadà es cregui amb les condicions per rescatar-ne un altre que està en perill al mar és tan aleatori com tirar una moneda a l'aire i que surti cara o creu. Amb tot, Canals entén que es pugui obrir un debat quan el que es planteja és donar flotació de manera ràpida a la persona que està en problemes i sobre el paper minimitzant el risc d'ofegament. On, de tota manera, l'opinió dels professionals és que la mesura necessita un període de maduració més gran. Un dels ajuntaments que ha abraçat la proposta de les planxes és Cubelles, que ho veu en complement doncs, amb un servei de socorrisme que és molt limitat en horaris i calendari. El regidor de platges, Àlex Noeda, ho assimila a la funció que fan els desfibriladors a la via pública o en equipaments. Les taules fan un paper similar, però dins l'aigua, assegura. Noeda precisa que qualsevol persona que vulgui utilitzar la taula per ajudar un banyista ha de ser conscient que ella mateixa s'està posant en risc. Demana seny a qui es proposi utilitzar-la, ja que si algú no veu clar les seves condicions físiques, ho hauria de fer-la servir. No hauria de fer-la servir. Però encara tenim més notícies. La Diputació de Tarragona ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin optar als premis Injuer Emprendipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO i estudis postobligatoris. En aquesta edició, els guardons compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en quatre categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com també cada quatre reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa el seu les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els Premis Injuer poden consultar les bases de convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre a dipte.cat. Els Premis Injuer arriben a la seva setena edició, on fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen l'impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, empresa sobre el moment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, vinculació de la Fundació URB i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Enguany, els reptes associats a cada etapa educativa estan dissenyats per potenciar l'esperit emprenedor i la innovació. Tots tenen en comú l'objectiu de transformar un problema real en una oportunitat. Pel que fa a la categoria d'ESO, el repte és quin producte o servei trobeu a faltar en el vostre dia a dia com a estudiants? Pel que fa a la categoria de batxillerat, amb el repte, quin model de negoci podeu crear que ajudi als altres joves a treure valor del qual ja tenen, com objectes, temps, habilitats o coneixements? Pel que fa referència a la categoria de cicles formatius de grau mitjà, el repte és quina idea podríeu crear que converteixi allò que és per un negoci local un problema, com per exemple residus, sobrants, materials no utilitzats, en un producte o servei comercialitzable? I la categoria de cicles formatius de grau superior, el repte és quina empresa podríeu crear que utilitzi la tecnologia per resoldre un problema real del sector professional al qual us esteu formant? Recordeu, doncs, que el termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre d'aquest any. Però encara tenim més notícies. Junts registra una proposta de resolució al Parlament per evitar un pla d'impuls a la gestió forestal i prevenció d'incendis a la vegueria del Penedès. Segons Eix Diari, davant de la gravetat de l'onada d'incendis forestals que ha patit la vegueria i el seu entorn immediat al llarg d'aquest mes de juliol, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per exigir una actuació immediata, coordinada i d'abast estructural al govern de la Generalitat. La iniciativa reclama implementar una estratègia de gestió forestal preventiva i un suport decidit a l'activitat agrària i vitivinícola de la vegueria com a eina clau de la resiliència territorial. Catalunya afronta un escenari marcat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, els períodes de sequera continuada i l'elevat risc de grans incendis forestals. Durant aquest mes de juliol, el Penedès ha viscut episodis d'alta gravetat que han posat de manifest la vulnerabilitat de la zona. Tenim l'incendi de l'Anoia entre el 6 i el 7 de juliol, el qual va afectar principalment el municipi

0: municipi de Carme, així com la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí, amb una superfície cremada aproximada de 509 hectàrees. L'incendi del Pla de Manlleu, el 8 de juliol, iniciat al terme municipal d'Aiguamúrcia, es va estendre cap a municipis del Penedès i de l'Anoia, obligant a instal·lar el centre de comandament operatiu de Sant Jaume dels Domenys, afectant prop de 89 hectàrees. També l'incendi d'Aiguamúrcia, Torrelles de Foix i Pontons, el 13 de juliol, el que va avançar ràpidament obligant a evacuar diverses urbanitzacions i afectant a més de 140 hectàrees. I l'incendi de Cubelles amb Cunit, aquest passat 23 de juliol, declarat entre Mastradé a Cubelles i Costa Cunit, que va requerir un ampli desplegament de 11 dotacions terrestres, mitjans aeris i mesures de confinament. Davant d'aquesta situació, la diputada de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, ha demanat al govern un canvi de rumb radical i ha denunciat la passivitat i la inacció de la Generalitat a l'hora de protegir el Penedès abans no arribi el foc. La vegueria del Penedès té una configuració especialment sensible als incendis forestals, on la massa forestal conviveix directament amb les urbanitzacions, conreus i nuclis viscuts. No podem continuar aplicant-hi receptes genèriques ni actuant a remolc de les emergències. El Penedès necessita un pla específic dissenyat sobre el terreny amb recursos suficients i planificació a llarg termini per reduir realment el risc d'incendi. Així mateix, Ortiz ha remarcat la necessitat d'implicació directa de l'administració catalana. Cal anticipació i una gestió forestal planificada. No podem deixar tota la responsabilitat de la prevenció a les esquenes dels ajuntaments, dels veïns o dels pagesos i viticultors que ja fan un esforç titànic per mantenir el territori viu mentre pateixen la inacció del govern. En aquest sentit, la diputada subratlla que la millor protecció és actuar abans de que el foc es declari. El manteniment de l'activitat agrària i molt especialment de la viticultura i dels conreus que configuren el mosaic agroforestal del Penedès redueix la continuïtat del combustible vegetal, actua com a tallafocs natural, facilita les tasques d'extinció i reforça la resiliència del territori davant del canvi climàtic. Què reclama la proposta de resolució? Mitjançant la proposta de resolució, Junts per Catalunya insta el govern de la Generalitat a l'estratègia específica pel Penedès. Durant uns 6 mesos, elaborant un termini de 6 mesos, un pla de gestió forestal i prevenció d'incendis propi per la vegueria, identificant zones d'alt risc, calendaris i recursos executius. També actuacions preventives immediates, incrementar de manera urgent treballs silvícoles, reducció de la càrrega de combustible forestal, manteniment de franges estratègiques i preservació del mosaic agroforestal. També reforç de línies d'ajuts, incrementar la dotació econòmica destinada a propietaris forestals, associacions forestals, explotacions agràries i ens locals. Pel que fa al programa de suport a la viticultura, aprovar en 6 mesos un programa específic de suport a les explotacions agràries i vitivinícoles com a eines de gestió del territori i prevenció d'incendis. I rendició de comptes anuals amb la presentació anualment d'un informe detallat davant del Parlament sobre l'execució pressupostària, actuacions realitzades i resultats assolits a la vegueria del Penedès. De manera complementària, el grup parlamentari ha tramitat una bateria de preguntes amb resposta escrita adreçades al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació per fiscalitzar l'acció del govern fins a la data. Quines actuacions de gestió forestal preventiva s'han executat a la vegueria des de l'inici de la legislatura amb detall de dates i pressupost? Quina planificació, calendari i inversió té prevista el departament per la resta de legislatura del Penedès? Quina superfície forestal de la vegueria disposa actualment d'instruments de gestió forestal aprovats i vigents per comarques? I quins recursos econòmics s'han destinat a ajuts per la gestió forestal i la prevenció i la xarxa viària forestal desglossats per comarca, municipi i línia d'ajut? D'altra banda, també segons el diari, la calor intensa anticipa la verema a la denominació d'origen Penedès i redueix les previsions d'excedents de raïm. Es permeten per primer cop les varietats ancestrals Velati i Marina Rion recuperades recentment. I és que les temperatures elevades i persistents sumades a la falta de pluja abundant han forçat l'avançament de la verema a la denominació d'origen Penedès, on la majoria dels cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana. Com ha passat en altres denominacions d'origen, els tres dies també és la verema més primerenca mai viscuda, batent el rècord del 2023. Esperem una collita supersana en qualitat, mentre que en quantitat finalment serà menys abundant del que s'havia especulat perquè el gra no s'ha engreixat molt, relata a l'Agència Catalana de Notícies el director de la denominació d'origen Penedès, Francesc Olivella. És la primera verema que el Consell Regulador acceptarà, doncs, les varietats ancestrals Velat i Marina Rion, recuperades recentment al Penedès i acabades d'avalar pels organismes estatals. Aquesta setmana ha començat un intens trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la denominació d'origen Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'encampen i s'escampen entre els conreus a la que és la collita més anticipada de la història. Mai havíem començat tan d'hora, però és que tenim el raïm ja madur i no podem esperar més, apunta Josep Maria Albert, el responsable dels escumosos Clàssic Penedès dins de la denominació d'origen. Ressalta que necessiten recol·lectar el fruit poc madurat perquè realment l'escumós tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment. A part de les varietats destinades a clàssic, també s'estan collint les que serveixen per elaborar la resta de vins, ja que la calor intensa està condicionant tota la campanya. Després d'un hivern primavera humits, el sector augura una collita molt abundant que permetria continuar escalant en la recuperació dels efectes dràstics de la sequera, indica doncs Francesc Olivella, amb tot el qual l'arribada de la calor a finals de maig i els termòmetres elevats fins ara han provocat un gir de guió, el que finalment estimen que no sobrarà molt raïm. Recentment, Unió de Pagesos es va manifestar al Penedès alertant que el conjunt del territori d'excedent de raïm podria arribar al 30%, tenint en compte totes les denominacions d'origen. Olivella precisa que aquesta xifra afecta especialment a la producció de cava, però no a la denominació d'origen Penedès. L'ENS preveu que, com a molt, l'excedent voregerà el 8% com a màxim. Olivella no descarta que, durant l'agost, hi hagi el típic patac de pluja estiuenca que ajudaria a empènyer les varietats més tardanes i potser sobraria una mica més de raïm. Entre els motius dels excedents hi ha la lleugera recuperació de la producció a les vinyes, però Olivella assenyala sobretot la caiguda del consum mundial. Confia que el sector es podrà refer amb campanyes que facin valdre els vins de qualitat i que puguin seguir seduint noves generacions de consumidors. Considera que aquesta recuperació s'hauria de focalitzar en els vins blancs i escumosos, on hi ha molt de marge de millora, mentre que amb els negres la situació és més complicada. En comparació al volum de producció de les vinyes als últims anys, els viticultors encara no han aconseguit arribar als nivells de raïm acollits que hi havia abans de la sequera, ni tampoc s'hi arribarà aquest any, adverteix Olivella, tenint en compte l'alternança entre anys de falta de pluja i períodes plujosos, cada cop serà més habitual tenir baremes diferents del que es considerava normal. Potser la collita d'aquest any comença a marcar una tendència, augura. Però encara tenim més notícies. I és que també des de l'Ajuntament de Cunit ens recorda que tenim afectacions al trànsit per al Cunit Music Festival. Amb motiu de la celebració del Cunit Music Festival, s'establiran talls de circulació per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment. Recordeu, a la carretera Clariana, el 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, de 6 de la tarda a 4 de la matinada. Al carrer Onofre Llopis, l'accés quedarà restringit i només es permetrà el pas a treballadors del festival, serveis essencials, veïns amb residència dins del recinte tancat. I també avui tenim el ple ordinari de la Diputació de Tarragona, doncs a partir de les 10 del matí. Al Palau de la Diputació de Tarragona, el pagès de Sant Antoni, el qual podreu doncs disposar també de l'ordre del dia en la web www.dipta.cat. I també recordem el passi de cinema d'Etnobotànic i presentació de resultats del projecte de recuperació de varietats tradicionals del Baix Penedès. Demà a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès, impulsat pel col·lectiu Eixarcolan. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. I el proper dimarts, dia 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic, a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el Sunrise Cunit torna després de l'espectacular edició de l'any passat. Aquest 13, 14 i 15 d'agost, el Passeig Marítim de Cunit es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu d'un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el Passeig Marítim de Cunit, els dies 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres de l'estiu. I també recordem que el proper dia 22 d'agost tenim una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a 6:45 de la tarda. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, a qual us ofereix des de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat des dels controls tècnics d'educació, un servidor, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tenim molta programació per oferir-vos. Doncs ara, a continuació, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró, al qual passem a repassar a continuació.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui. Dijous, dia 30 de juliol de 2026. Serà de bon temps amb sol i cel clar, major part del dia amb algun núvol baix a primera hora, on la temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima. Humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins a mig matí de garbí. La resta del dia, on a la mar hi haurà una mica de marjol. Resumint, durant el dia sol i algun núvol. A tarda, sol, temperatura màxima 32 graus, mínima 24, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km/h, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Per demà divendres, temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i tenen 31 a 32 a màxima i humitat alta i molta xafogó. Ben feble i variable fins a mig matí i de mitjorn a xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marjol. I començarem el cap de setmana també, a més també a la vegada a l'agost, igual que acabem el juliol amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda, amb temperatures altes que estaran entre els 24 i 31 graus de mínima i humitat alta amb molta xafogó, amb vent feble, amb gregal al matí i mitjana a la tarda, on a la mar hi haurà una mica de marejol, tot i que podríem finalitzar el cap de setmana amb pocs canvis i amb sol i núvols baixos al matí i cels més clars a la tarda. La temperatura baixarà una miqueta de nit, però pujarà també de dia, amb humitat altes i xafogons intenses i amb vents febles amb talars a primera hora i mitjons o garbins al migdia i a la tarda, on hi haurà també marejol. Doncs per continuar tota la setmana amb bon temps i sense canvis. I fins aquí el temps.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM,
4: la teva sintonia més refrescant.

sí, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Ei, tens
1: calor? Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Stacy, can I come over?

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: cumplejant. Cumplejant amb Caral Pedemonte.
1: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplejant i passa per Terrassa.
0: Cuplejant, les estrenes.
1: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això aquesta Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026 després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat abastament doncs, en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les cobles que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de cobla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la cobla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la cobla La Principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la cobla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar de la cobla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet a mà al concurs i la cobla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la Principal de la Bisbal. Una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la sardanada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ho ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'Havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades en peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entrepolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Abad en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Abad va voler retre homenatge a les escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, de Nevat, a càrrec de la Cobla. La Principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'en Nevat.
1: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve també a 2 de 8 del vespre a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Mil·lenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la Principal d'Olot i a 2 de 10 sardanes a la Fresca a Hostalric amb la Principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau amb les coples la Principal de la Bisbal i Montgrins a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve també a les 10 de la nit a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona i passem a dijous. Dijous 6 d'agost a un quart de dues del migdia ballada amb la Principal de la Bisbal a Golmés per la seva Festa Major i al mateix dia però a les 6 de la tarda a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de Festa Major amb la Principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del festival amb so de cobla i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la Principal de Llobregat juntament amb Guillem Batllori seran al Festival amb so de cobla a Palamós presentant aquest nou projecte i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb so de cobla, a les 7 de la tarda a Palamós i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la Principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la Principal de Llobregat i la Principal el d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10 també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb so de cobla i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit també de divendres que ve a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la Principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la Principal de Banyoles i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve a 2 de 7 del vespre a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove i també dissabte que ve 28è a Plec de la Sardana d'Organyà a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7 Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi i a les 8 del vespre a Escaldes Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la Principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la Principal de Banyoles i la Ciutat de Girona i a 2 de 10, sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 També és festa major a Esterri d'Àneu i hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és festa major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla, a Cervera hi haurà l'Aires de la Terra, a Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc, a Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat, a Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programada la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és festa major a Llorenç del Penedès. Hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de festa major amb l'Aires de la Terra. I a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de festa major amb la Miram Font. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària i també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla. Una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Castellà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup d'habaneres anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les anxovetes altre cop cantar aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades que va tenir molt d'èxit a casa, tal i com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant i que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les anxovetes és un grup de havaneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: eternament.
1: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per la excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció Cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
2: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
3: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans pasturen els humans.

som la ciència és la nostra guia on el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

Això era ChatGPT de l'Umac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leonie Marteta amb el grup Trèvol, aquest i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla, a les seves xarxes socials, va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però de moment aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost, en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una vetllada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove, i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Cuplejant.
1: Cuplejant.
3: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puig Ferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

Hola, amics i amigues, benvinguts a un nou programa d'Espais Energy, un programa dedicat a la música, sobretot a la música dance, a la música de ball, a la música que t'arriba i que farà ballar, sentir i quan no escoltar. No refresca més que el poder escoltar música fresqueta com aquesta que porta molt bon rotllo fins a l'infinit i més enllà. Soc Ivan Uriac, un programa de dues hores aquí connectat a través de la FM. De veritat, m'encanta que sigueu, que escolteu l'Espais Energy, sempre a portar-vos la millor de la música, la cultura musical i, com no, la psicologia de que t'arriba al cor i que també et dona unes sensacions maques de ballar i de sentir. Bueno, ja ho sabeu que aquí, a través de la FM, també deixem gravat al podcast el programa aquest perquè l'escoltis tant de vegades com vulguis o poder, si no has pogut escoltar a l'hora d'emissió, doncs a qualsevol moment agafes el descarrega, si l'escoltes ràdio la carta, busques Espais Energy, et busques l'últim programet i escoltes com aquest tema que ve ara de Rupture, fet per Alexi Gallo i Tara McDonald. És una versió Estense Mix que està molt guapa. Qué fresco, qué bé. Hola, hola. Això és Espais Energy. A través de la FM.

Your Life, una de les cançons molt importants als anys 90 que l'han tornat a actualitzar perquè el sentis, perquè la vivis. Per cert, soc Ivan Uriach i això és Spice Energy.

cançó tan maca, la veritat és que sí, eh? Totes són maques, totes es porten o transporten o fan actualitzar i viure la bona música aquí a través de les ondes de la FM, algo que no canviarà mai. Tot es va renovant, però la FM continua estant. Per què? Perquè la pots escoltar qualsevol lloc. No necessites un mòbil ni necessites res. Tu vas al cotxe, que tens ràdio segurament, o alguna ràdio a casa, o alguna ràdio, el que sigui. És molt més senzill. Com aquest Don't Cry Tonight, d'Alexander Klein, i un tema de Savage. Això és Space Energy.

Don't Let Me Go, Don't Cry Tonight, Savage. Una remezcla de Alessandra Diamini. Una versió molt guapa que l'estem posant aquí a l'Espai Synergy amb tu a través de la FM. Soc Ivan Uriac, o Ivan Ur, digi Ivan Ur, com vulguis dir-me. I això és Alexia amb W, amb aquest Me and You, 2K22. Toma ja.

Bella. No, aquesta és una altra cançó, eh? Andem amb el DJ Subito of Alone, una versió del 2024 que encara que sigui una mica antigüeta, és una versió. I les versions bones es posen, sí, sí. Siguis home, siguis dona, les versions bones es posen. Això no rima, eh? Lo que se rima és aquesta cançó tan bona aquí a l'Espai Synergy. Espero que estiguis connectat a través de la FM dues hores amb tu amb un bon programa musical que disfrutaràs de temes com aquest. Com aquest.

Quan una cançó és bona com aquesta, la veritat és que et dona ganes de ballar, eh? Recordar i sentir la bona música. Sempre és part de la teva vida, sempre és part de tot. Per cert, molts em diuen que m'escolteu, diuen, què t'ha canviat la veu, Ivan? No, no m'ha canviat la veu, simplement que, bueno, amb una operació de nas m'han fet que pugui respirar millor i pugui parlar millor. Aquest és el meu secret, no he canviat la veu per res. És la meva veu original, però simplement entrant bon aire. Bon aire i bona sensació musical, evidentment. Espero que estiguis bé, s'acabes de connectar. Això és Espais Melody, un programa dedicat a la música dance, en el qual sempre, per la part dels originals, tiro molt de remixos perquè m'agraden, m'encanten i sé que suporto algo més a la vostra vida, com aquesta Naked Japanese Boy, una versió de John Parker, molt modernitzada, però molt actualitzada.

japonesa, així se feia Aneka fa molts anys, a la qual s'han agafat cançons i s'han tornat a remesclar, com aquest cas. La veritat és que ben fet, ben fet i bon, bon currat. Anem a escoltar això de ATC, Alone in the World, una cançó que també té molta castanya i que farà bé ja segur. Això és l'espai.

0: En directa en Cesio Villa Iván Uriac.
1: Estàvem escoltant els Black Street Boys, que veieu que també té el seu remix, i ara ve Bye Boys Blue, a Son You Are a Woman, una cançó molt italo-disco.

Bad Boy Blue, t'encanta. Imagina la Donna Summer a Supply Girls. Així que mai ni remix, que la veritat és m'han deixat molt guapo i et donen ganes de tornar a veure aquella cançó tan guapa, però actualitzada. M'encanta, m'agrada Spice Energy.

Beckles, Beckles, Donna Summer, com sona aquesta dona? Quina potència, quines ganes de fotre cachumba, cachumba, cachumbita. Tartan Boy, su Baltimora, se'n recordeu? Però una versió remesclada que segur que t'agradarà, t'encantarà, perquè l'original agradava a tothom, encara agrada. Anem a por el remix.

0: Days and Work. Una cançó que segur que coneixes amb aquest piano. Tigrin, tigrin, tigrin. Segur que sí, eh? Te'n recordes? Quin tema? Sí, o sigui, en versió remix per K.R.O.B. Una de les cançons que va marcar molt una època, va marcar molt perquè musicalment la gent es tornava boja. Quan la qualitat i la qualitat era important.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

Aquesta cançó és, musicalment, instrumentalment, és preciosa, i quan li posen una veu és que ja ho trenca tot. Així és la bona música que es fa en aquest món, en aquest país, en aquest lloc. Com aquest Beyoncé, Single Ladies, una versió de Put on Rick Hot It. És una versió també que té el seu dents i també t'agradarà, segur que sí. La bona música té que sonar sempre, mai es té que parar la maquinària. Que n'hi ha bona música, ja ho esteu escoltant. Per exemple, amb aquest programa que us estic aportant, l'actualitat, dic l'actualitat perquè molta gent agafa i fa el remix d'aquestes coses i ho millora. Sembla mentida, no? Perquè la música va en un camí molt diferent a com tendria que anar. Evidentment, abans era tot... Havia tot el dia que corre. Avui en dia és una altra història. Però també és veritat que en les tecnologies es fan versions, els DJs poden fer remixos, poden fer moltes coses que abans no es podia fer en directe, i fan temes com aquest que t'agraden, que et sents i dius, hòstia, d'aquesta manera no l'havia escoltat. Ho han millorat, evidentment. Aquí us deixo. Feien-se aquí a l'Spice Energy.

Què tal et sona la Beyoncé, si t'agrada en aquesta versió? Suposo que t'encantarà, i si no és a les teves artistes, ara sí t'agradarà, perquè després meten Bingo Players i su Dracle. És una versió d'Avril Ray Putin, una versió del 2021, però és una passada. Això és Spice Energy.

quina melodia, eh? Me'n recordo que quan posava l'actual, diguem l'actual d'aquell moment, però si n'has tornat pa, mama, mama, i em feia, oh, encantava, agradava. Ara porta bons records. No Limit, Venga Bodes i Victoria Kane. Quina cançó.

Això és relax. Però no n'hi ha manera de relaxar-se amb una cançó tan remesclada d'aquesta manera com és Brandy i Jinkies Me Cloud. Han fet una versió estupenda. Espais Energy, el teu programa. Una horeta amb tuya. Ens queda una altra.

Si el relax és un clàssic, imagina la Sissi Casa amb aquest Caio Hare Joe. Una bestialitat de cançó que va ser un bombazo als anys, a mitjans dels 80, i ara ho torna a ser amb aquest remix.

Estic ballant. Estic ballant, sembla que digui, no? Estic ballant. Estic ballant. No m'havia donat compte. Mira que l'ha posat mil i mil vegades i... Estic ballant. En català, toma allà. Caballero i Brasi, aquest One Night en Bangkok. Una nit en Bangkok. Una versió brutal també que m'agrada molt.

versió més canyera. La veritat, l'han fet molt, molt, molt canyera, que no sembla ni la cançó original per a nada. Però és una passada. Ara ve Cascada amb aquest de Becausi in the Night. Una versió de Tip Beat que t'agradarà segur que sí.

podcast de Nai aquí a través de la FM. Com té que ser? Estàs escoltant Espai Genesi, un programa dedicat a la música. Tens la música electrònica, la música com vulguis. Això sí, amb un criteri musical de lo millor, perquè ja ho sabeu que aquí no és un ordinador, sinó és una persona humana, que sóc jo, que busca les cançons perquè les escoltis. Intento portar-ho sempre a lo millor actualment i sobretot remesclar com aquest Celine Dion in My Life. Una cançó molt bonica, pobreta, que es mereix un reconeixement brutal. Celine Dion.

0: Si t'ha quedat aquest de Celine Dion, imagina't aquest de Cherry Coco estar en Believe in Miracle. Temazo. Això és un temazo.
1: Temazo.

Ya no te engañas, ya te dije que era un temazo això, perquè ho és. She Can't, Don't Give It Up, una de les cançons embrallades que a mi m'encanten. Personalment, quan va sortir, em va tornar boig i sempre que l'escolto em porta, tanco els ulls, una cançó que porta dintre. She Can't, un dels grans DJs i productors que ha fet moltes cançons, però amb això va ser una obra maestra que evidentment la mascara per Space Travel, no és Space Energy. Space Energy és aquest programa a través de la FM, de les ondes, i ara en podcast també el pots escoltar quantes vegades vulguis.

Mira, aquesta cançó no té molt que representar. Estem parlant de Corona i Imminent The Night amb versió saxo. La veritat és que és una passada, una bona creació. Crazy Visa amb aquest Boogie Bows de Remaster del 2024, que té un bon so, i posem aquí en el nostre programa en Spice Energy.

quina bona música dance que tenim en aquest gran programa com és Espai Synergy. Dues hores de bona música dance, remescos evidentment, i també a vegades són originals. Avui no ha sigut el tema, sinó ha sigut hi ha tanta música que ha posat que un va posant sobre la marxa. En fi, anem a escoltar aquest Another Break in the Whale de Criminal Vives i Larry, una versió també remesclada que segur que reconeixeràs quan escoltis aquesta cançó. Aquesta i totes. Espero que estiguis bé si acabes de controlar, si acabes d'entrar a través de la FM, o si simplement estàs escoltant el podcast, ja ho sabeu que a través de Ràdio La Carta queda gravat aquest programa i tots els altres perquè escoltis, sentis, ballis quantes vegades vulguis.

Nosaltres continuem cançó tras cançó com aquest Death on Life i Depeche Mode. Una versió que és més bé un remix molt mashup. Increïble.

0: Desireless John, una de les cançons molt emblemàtiques dels 80s de la música Italo Disco, han fet aquesta remix. Ens anem als Divine, Show Your Shop, una cançó brutal, bestial, d'algú que va ser primer còmic, després va ser Miss Dona, després bueno, va fer aquest personatge musical que va ser tot un èxit de l'I-Energy i que recordem aquí per Joe Parker amb aquest remix.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriaga.

Well Name and Game, aquesta cançó cantada així de DJ Nano aquí a l'Space Energy, un programa de dues horetes. Soc Ivan Uriac i t'acompanyo en aquesta missió a través de les ondes de la FM que reprodueixen la música que agafo, que busco i que actualitzo perquè sentis, visquis i com no. Així és l'Space Energy, un programa que setmana tras setmana intenta anar pujant, anar portant musicalment el que necessitis. En fi, així és la bona música. Per cert, que sàpigues que també de la ràdio a la carta del podcast podes, estarem deixant pujat el programa aquest i qualsevol altre que hi hagi emitit perquè puguis escoltar, sentir, quantes vegades vulguis. Soc Ivan Ur, DJ Ivan Uriac, per tu. Ara en pop et deixem en DJ Space, que ha fet aquesta versió tan brutal i tan bestial d'aquesta gran cançó que fa el número 1. Això és Space.

Bueno, aquesta canció que era la mezcla del Papa Gem de Technotronic, evidentment per fer pa de DJ Snacker, ha fet d'aquesta manera, que la veritat que l'ha dado su puntillo. Bueno, nosaltres ja posem l'última cançó d'aquest programa, però tornarem. Ja sabeu que sempre amb molt bona música, amb els millors remixos, amb la millor música tens, i també els originals, per què no? Cada cosa al seu moment, cada programa diferent. Això és el que intentem fer a través d'aquestes ondes de la FM, des de la ràdio. Ja ho sabeu, que la ràdio és la vida. I deixem gravat això a través de les emissores del podcast. Ja sabeu que emitim en més de 4 emissores aquest programa i que farem moltes més. I també a través de la plataforma iVox pots escoltar i baixar-te el programa, ja ho sabeu, en el podcast que deixem gravat aquí a iVox. També em pots buscar a través de les redes, sí, Facebook, Instagram, busca Ivan Uriac, allà em trobaràs i veuràs per on punxo, per on estic, per quines festes faig. I ara mateix, pues, estic per molts llocs. En fi, us deixo amb aquesta última cançó, que és Missing, feta per EBTG, que segur que t'agradarà. Ens veiem la setmana que ve molt més aquí a través del Espais Energy, un programa dedicat per tu, a l'espai de l'energia. Bona vibració. Ens veiem. Adéu-siau. Així ha sigut l'Espais Energy.

0: Són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
1: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
0: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de la altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
2: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui divendres, dia 31 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens.

0: comencem, doncs, amb la següent notícia, és que tenim afectacions de trànsit pel Cunit Music Festival en el dia d'avui. Amb motiu de la celebració del Cunit Music Festival, s'establiran talls de circulació per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment. Recordeu, doncs, a la carretera de Clariana el dia d'avui, com també demà i passat, de 6 de la tarda a 4 de la matinada. El carrer Onofre Llopis es veurà afectat. L'accés quedarà restringit i només es permetrà el pas a treballadors del festival, serveis essencials i veïns amb residència dins del recinte tancat. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i Veolia revisen l'estat dels hidrants del barri de Costa Cunit. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb Veolia, empresa concessionària del Servei d'Abastament d'Aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides dels darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastiment manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veolia volen aclarir que els hidrants disposen d'una vàlvula de seguretat que habitualment roman tancada per evitar actes vandàlics o usos indeguts. Aquesta vàlvula és oberta pels serveis d'emergència, principalment pels bombers, en el moment en què és necessari utilitzar l'hidrant durant una intervenció. Per aquest motiu, en les imatges que han circulat recentment, es podia observar que inicialment no sortia aigua, ja que la vàlvula de pas no estava oberta. Un cop accionada aquesta vàlvula, el cabal i la pressió disponibles són el que proporciona de manera permanent la xarxa municipal d'abastament d'aigua, tal i com s'ha pogut comprovar durant la revisió realitzada pels tècnics. L'Ajuntament de Cunit manté una coordinació permanent amb Veolia per garantir el correcte manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I des de l'Ajuntament de Cunit també anuncien el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei es va posar operatiu doncs, des del passat dia 20 de juliol i estarà doncs, actiu operant fins al 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, oferim 3 sortides cada vespre, concretament a les 7 del vespre, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà la plaça de la Vila davant de l'Ajuntament. I tornen al concurs de Castells de Sorra. L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d'agost, de 11 del matí a 2:15 de migdia a l'Espigó 5, davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions es faran el mateix dia a les 10:30 del matí al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que comptarà amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I Junts registra una proposta de resolució al Parlament per exigir un pla d'impuls a la gestió forestal i prevenció d'incendis a la vegueria del Penedès. Davant l'onada d'incendis aquest juliol, que han cremat més de 730 hectàrees a l'Anoia, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i a l'Alt Camp, Junts reclama una estratègia específica i recursos immediats pel territori. Davant de la gravetat de l'onada d'incendis forestals que ha patit la vegueria del Penedès i el seu entorn immediat al llarg d'aquest mes de juliol, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per exigir una actuació immediata, coordinada i d'abast estructural al govern de la Generalitat. La iniciativa reclama implementar una estratègia de gestió forestal preventiva i un suport decidit a l'activitat agrària i vitivinícola de la vegueria com a eina clau de la resiliència territorial. Catalunya afronta un escenari marcat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, els períodes de sequera continuada i l'elevat risc de grans incendis forestals. Durant aquest mes de juliol, el Penedès ha viscut episodis d'alta gravetat que s'han posat de manifest a la vulnerabilitat de la zona. Com, per exemple, l'incendi de l'Anoia entre el 6 i el 7 de juliol, l'incendi del Pla de Manlleu el 8 de juliol, l'incendi d'Aiguamúrcia, Torrelles de Foix i Pontons el 13 de juliol i l'incendi de Cubelles i Cunit aquest passat 23 de juliol, declarat entre Mestre D, a Cubelles i Costa Cunit, que va requerir d'un ampli desplegament de 11 dotacions terrestres, mitjans aeris i mesures de confinament. Davant d'aquesta situació, la diputada de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, ha demanat al govern un canvi de rumb radical i ha denunciat doncs, la passivitat i la inacció de la Generalitat a l'hora de protegir el Penedès abans no arribi el foc. La vegueria del Penedès té una configuració especialment sensible als incendis forestals, on la massa forestal conviveix directament amb urbanitzacions, conreus i nuclis viscuts. No podem continuar aplicant-hi receptes genèriques ni actuant a remolc de les emergències. El Penedès necessita un pla específic dissenyat sobre el terreny amb recursos suficients, planificació a llarg de termini per reduir realment el risc d'incendis. Així mateix, Ortiz ha remarcat la necessitat d'implicació directa de l'administració catalana. Cal anticipació i una gestió forestal planificada. No podem deixar tota la responsabilitat de la prevenció a les esquenes dels ajuntaments, dels veïns o dels pagesos i viticultors, que ja fan un esforç titànic per mantenir el territori viu mentre pateixen la inacció del govern. En aquest sentit, la diputada subratlla que la millor protecció és actuar abans que el foc es declari. El manteniment de l'activitat agrària i molt especialment de la viticultura i dels conreus que configuren el mosaic agroforestal del Penedès redueix la continuïtat del combustible vegetal, actuant doncs com a tallafocs natural, facilitant les tasques d'extinció i reforçant la resiliència del territori davant del canvi climàtic. Què reclama la proposta de resolució? Mitjançant la proposta de resolució, Junts per Catalunya insta el govern de la Generalitat a fer una estratègia específica pel Penedès. Elaborar en un termini de 6 mesos un pla de gestió forestal i prevenció d'incendis propi per la vegueria, identificant zones d'alt risc, calendaris i recursos executius. També actuacions preventives immediates amb la incrementació de manera urgent de treballs silvícoles, reducció de la càrrega de combustible forestal, manteniment de franges estratègiques i preservació del mosaic agroforestal. També reforç de línies d'ajuts, incrementar la dotació econòmica destinada a propietaris forestals, associacions forestals, explotacions agràries i ens locals. També programa de suport a la viticultura, aprovant doncs 6 mesos un programa específic de suport a les explotacions agràries i vitivinícoles com a eina de gestió del territori i prevenció d'incendis. I rendició de comptes anuals amb presentació anual d'un informe detallat davant el Parlament sobre l'execució pressupostària, actuacions realitzades i resultats assolits a la vegueria del Penedès. De manera complementària, el grup parlamentari ha tramitat una bateria de preguntes amb resposta escrita adreçades al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fiscalitzar l'acció del govern fins la data. Quines actuacions de gestió forestal preventiva s'han executat a la vegueria des de l'inici de la legislatura amb detall de dates i pressupost? Quina planificació, calendari i inversió té prevista el Departament per la resta de la legislatura al Penedès? Quina superfície forestal de la vegueria disposa actualment d'instruments de gestió forestal aprovats i vigents per comarques? I quins recursos econòmics s'han destinat a ajuts per la gestió forestal, la prevenció i la xarxa viària forestal desglossats per comarca, municipi i línia d'ajut? I la Diputació de Tarragona també ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin optar als premis INJUE emprendipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO, estudis postobligatoris, on en aquesta edició els guardons compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa al seu abast les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els premis INJUE poden consultar les bases de la convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre a dipte.cat. Els Premis INJUE arriben a la seva 7a edició, on fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la Càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, Empresa, sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses vinculada a la Fundació URB, i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Però encara tenim més notícies. I és que el proper 31 de juliol, o sigui, avui a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès, impulsat pel col·lectiu Eixarcolant. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. A més, dimarts 11 d'agost a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el Sunreig Cunit torna després de l'espectacular edició de l'any passat. Aquests 13, 14 i 15 d'agost, el passeig marítim de Cunit es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu d'un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el passeig marítim de Cunit els dies 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres de l'estiu. A més, també tenim una sortida patrimonial titulada l'Avenc de Sant Antoni el proper 22 d'agost a 6:45 de la tarda i fins a les 8 a la plaça Tomàs i Valiente. Punt de trobada davant de la McDonald's, amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I seguim amb el Viu l'Estiu. El dijous 27 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'associació Joves per Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitza el pròxim 29 d'agost el Xiribai, una iniciativa que uneix dues de les activitats més recordades de l'estiu, la xiringuitada i el Bye Bye Summer. La jornada començarà a 6:45 de la tarda i comptarà amb l'animació de Guillem Estadella, que recorrerà el passeig marítim amb el seu característic tractor, acompanyat de, doncs, els participants en una ruta pels xiringuitos del municipi. Enguany hi participen quatre establiments: el Tsunami Beach Cunit, la Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Chiringuito 7. El pack d'inscripció té un preu de 15 euros i inclou 5 consumicions, una a cada xiringuito participant i una consumició extra per utilitzar a l'establiment que es prepareixi. Una pistola d'aigua per participar en les diferents activitats de la ruta. Durant el recorregut, els participants podran gaudir d'un ambient festiu i refrescar-se amb les pistoles d'aigua, convertint el passeig marítim en una gran festa per acomiadar l'estiu. Els 300 packs disponibles es posaran a la venda a partir del 3 d'agost a l'oficina de turisme, fins a exhaurir existències. L'organització també ha avançat que la jornada inclourà més sorpreses i que els participants hauran de seguir una temàtica de vestuari que es donarà a conèixer pròximament a través de les xarxes socials de l'associació Joves per Cunit. Des de l'Ajuntament de Cunit es dona suport a aquesta iniciativa que fomenta la dinamització del municipi, la participació juvenil i l'activitat dels establiments del passeig marítim durant els darrers dies de la temporada d'estiu. I també el proper dia 29 d'agost tornem a tenir una sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, a la segona part, el qual tindrà lloc, com dèiem, el 29 d'agost a 6:45 del vespre a la plaça de la Vila, com a punt de trobada. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I avui és l'últim dia de la programació regular de Ràdio Cunit, al qual doncs agafem vacances i tornem, si Déu vol, a finals de setembre, encarant ja una altra temporada de camí dels 20 anys d'història de Ràdio Cunit. Avui, doncs, a més, es farà un sorteig en viu i en directe, doncs, a banda dels 25 premis que tenim, doncs, setmanals per part dels nostres patrocinadors, també sortejarem dos premis més com a novetat per acabar aquesta temporada, com són el doble pack de premis, el doble pack d'entrades del Motor Show Extreme, que té lloc al kàrting de Coma-ruga, i també del Circ Encantat, el qual està acampat al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, amb aquest espectacle al qual, doncs, es veuen, i n'hi ha que es viuen. Aquest estiu deixa't sorprendre pel Circ Encantat, un viatge ple d'emoció, adrenalina, humor i màgia que farà gaudir tant els més petits com els més grans. Recorda, a Cunit, aquí al costat de l'estació de Renfe, del 31 de juliol al 16 d'agost. Crea records inoblidables amb les persones que més estimes. Estàs preparat per viure aquesta experiència? Aconsegueix les teves entrades i vine a descobrir la màgia del Circ Encantat. Ràdio Cunit avui sortejarà 10 packs dobles i els demés dies fins al 15 d'agost sortejarem 5 packs dobles diaris, al qual heu d'estar pendents del Facebook de Ràdio Cunit, que és Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs, tota la gent interessada podrà deixar el seu nom i cognom i entraran en el sorteig diari de 5 packs dobles per a l'espectacle que té lloc a partir de les 9 de la nit, tot i que 2 hores abans obren taquilla per poder anar amb el vostre DNI i vas canviar-lo amb l'entrada, el qual és personal intransferible i caduca el mateix dia. Des d'aquí doncs, donem les gràcies a tots els patrocinadors, els quals han anat doncs, anunciant-se al llarg d'aquesta temporada i, com sempre, des de Ràdio Cunit, seguim fent promoció del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres abans de tancar la temporada, i és que també torna el butlletí electrònic de l'Oficina Jove del Baix Penedès, el qual també han anat col·laborant amb el programa de l'Oficina Jove del Baix Penedès, el qual doncs, ja estan de vacances, però sí, ens han facilitat les informacions i durant aquest estiu doncs, el seu horari és de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia. Demaneu hora trucant al 977 15 71 57 977 157 157, o bé per WhatsApp al 616 91 73 18 606 91 73 18 o al mail baixpenedès@oficinajove.cat. Més informació a oficinajovebaixpenedès.wordpress.com. Tenim ofertes de feina. El Som l'Arbós, operari neteja AP7 Banyeres del Penedès. Operari manipulació d'aliments a Llorenç del Penedès. A l'Eina, al Vendrell, també necessiten cuiner o cuinera al Vendrell. Auxiliar administratiu al Vendrell. Personal de neteja a Roda de Barà i operari de producció a Llorenç del Penedès. A Calafell Treball, mecànic de cotxes a Vilafranca. Operari amb carnet de conduir a Calafell i xapista pintor al Vendrell. El Som Cunit, operari operària de fàbrica a Bellvei, auxiliar d'atenció domiciliària a Cunit i mosso de magatzem a Santa Oliva. Diverses ofertes de feina d'ocupació que podreu trobar també a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Vols fer créixer la teva carrera professional? Tenim un servei d'orientació professional 100% subvencionat. Acompanyament personalitzat, sessions presencials i online, nous objectius professionals. Trucant al 683 129 536 683 129 536. I tenim ajut per autoocupació per a joves. Tenir entre 18 i 29 anys, amb dos inclosos, amb domicili fiscal i o bé centre de treball a Catalunya. Està inscrit al Garantia Juvenil abans de l'inici de l'activitat com a persona autònoma. I no està contractat per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat econòmica ni durant tot el període subvencionable. Recorda, fins a 17.094 euros per jove. Sol·licituds, els quals finalitzen el 22 de setembre a les 2 del migdia. Informa't a la resta de requisits de la documentació necessària i de com fer la inscripció a canalempresa.gencat.cat, canalempresa.gencat.cat. I també tenim la Casa d'Oficis, amb informació i manifestacions artístiques, del 4 de desembre al 31 d'octubre de l'any vinent, amb una durada de 1.635 hores, amb modalitat presencial, idioma català, dilluns a divendres, de 8 del matí a 3:45 de la tarda, adreçat a joves de 16 a 29 anys, residents del nucli antic del Vendrell. També tenim Otor 108, operacions bàsiques de cuina, certificat de professionalitat nivell 1. La data del curs començarà a l'octubre i finalitzarà al desembre, amb 300 hores lectives i 80 hores de pràctiques en empreses. A l'horari de dilluns a divendres, de 9 del matí a 4 de la tarda, amb descans d'una hora per dinar. Horari de pràctiques a determinar amb l'empresa. L'adreça del curs, a l'Escola de Turisme del Baix Penedès, a l'Avinguda Palloriana 104, a Coma-ruga. Més informació per WhatsApp al 670 51 91 64 670 51 964 o bé per telèfon al 977 68 29 38 977 68 29 38 o bé a direcció @escolaturismebp.org. Més informació a www.fundaciosantateresa.org. I durant aquest estiu tenim altres activitats. Estiu a la Sínia, activitats al Parc de la Sínia de Calafell, juliol i agost. obertes i gratuïtes per tothom. No cal inscripció. És recomanable que portis roba esportiva i aigua per hidratar-te. Els dilluns tenim bachata, els dimarts terror a la fresca, els dimecres ioga i els dijous zumba. El casal jove de Calafell. També tenim la festa major del Papiolet, del 30 de juliol al 5 d'agost. Més informació al web de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. I festa major amb els Llorenç, també, del 30 i 31 de juliol, 1, 2 i 3 d'agost. Més informació al web de l'Ajuntament de Mas Llorenç. I tenim el Bo Cultural Jove, per joves nascuts el 2008. El Bo Jove és una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals, on el termini finalitza el 31 d'octubre. Requisits: tenir clave o certificat digital. I si encara no el tens, als 18 anys, no pots sol·licitar-ho, doncs has de buscar un representant legal al teu nom. Més informació a bonoculturajoven.gob.es. Pel que fa a l'aparador jove, tenim exposició 100 anys, 100 nens, del 13 al 31 de juliol, a l'aparador jove. I pel que fa a l'art jove, tenim la mostra d'art jove del Baix Penedès, al Remolí. Arts visuals contemporànies, convocatòria oberta a partir del 15 de juny d'aquest any fins al 30 de setembre. Pel que fa a mobilitat internacional, si vols conèixer món, comença per informar-te. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, demana cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès, dijous 17 de setembre, de 5 de la tarda a 7 del vespre, o bé trucant al 616-917-318, 606-917-318 o al 977-157-157, 977-157-157, o bé a baixpenedès@oficinajove.cat. I ens recorda també els serveis de l'Oficina Jove: assessorament acadèmic, assessorament laboral, orientació per a mobilitat internacional, assessorament per a associacions juvenils, aparador jove per a artistes emprenedors, borsa de recursos, talleristes i materials, tramitació de carnet d'alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci, entre d'altres. Tot això a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Més informació també a l'Espai Jove i al Punt d'Informació Juvenil de Cunit. Més informació a joventut@cunit.cat o bé també a l'Instagram jovescunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès també, el qual el mateix ens distribuirà ulleres especials per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Per facilitar que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment astronòmic amb totes les garanties de seguretat, el Consell Comarcal ha fet arribar aquestes ulleres als ajuntaments de la comarca, que seran els encarregats de distribuir-les entre la població. A més de protegir la vista durant l'observació de l'eclipsi, les ulleres incorporen dos codis QR amb informació d'utilitat per a la ciutadania. Un QR per descarregar o accedir a Taxi Plus Baix Penedès, el nou servei de l'àrea única del taxi de la comarca. I un altre QR amb informació sobre el servei comarcal de recollida selectiva de residus i reciclatge. Una manera original d'unir divulgació, seguretat i serveis públics en un mateix suport. Recordeu, no observeu mai un eclipsi solar sense ulleres homologades o els sistemes de protecció adequats. La protecció de vista és imprescindible. I l'Oficina Jove del Baix Penedès i el Consell Esportiu uneixen esforços per impulsar el nou programa de trobades esportives i lúdiques adreçat als joves de la comarca. Una iniciativa per fomentar l'activitat física, els hàbits saludables, el treball en equip i la convivència entre el jovent dels diferents municipis. Les entitats juvenils i els grups de joves seran els protagonistes de l'organització, convertint aquestes Olimpíades en un espai de participació, inclusió i cohesió comarcal. La primera jornada se celebrarà a la Bisbal del Penedès entre els mesos de setembre i octubre i donarà el tret de sortida a un calendari que es vol estendre a altres municipis del Baix Penedès. Una nova proposta per fer esport, compartir experiències i contribuir i construir comarca entre tots els joves. I tenim també formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la teva perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Més informació, doncs, al Consell Comarcal del Baix Penedès. Com també tenim la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quins són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació també. Doncs més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I ens centrem en el món del vi, acaba, marxem al 3 de 8, on parlem amb Jaume Vendrell, que ha escrit un llibre sobre la història de la seva família després de 2 anys de recerca. La Mancomunitat Penedès Garraf supera el 55% de recollida selectiva gràcies als nous models de recollida. La implementació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta incrementa la recollida selectiva i redueix el rebuig un 26,8% i disminueix un 8% la generació de residus. A més, també la denominació d'origen Penedès presenta al conseller Ordeig el projecte per als vins escumosos de qualitat del Penedès. La denominació d'origen segueix desenvolupant el seu pla estratègic. I Covides rep 1,8 milions d'euros de l'ICF per créixer als mercats internacionals. La cooperativa és la 5ª productora mundial de la denominació d'origen Cava. A més, AE Cava esdevé amiga d'honor del Vinceum. L'objectiu és impulsar conjuntament la cultura del Cava. I la Verema es continua avançant any rere any. El Penedès viu la més primerenca de la història. A més, el govern i el sector vitivinícola acorden un pla de xoc per millorar les condicions de la vinya i del vi. Es podrà accedir a préstecs entre 20.000 euros i 5 milions. I Codorniu anuncia que comprarà un 20% més de raïm per reforçar el seu compromís amb els viticultors. L'agrícola de Llorenç suma 6 noves medalles internacionals i el nou Cava Revolta debuta en premi. 3 naus rosat de Domenio, gran or i millor escumós rosat als Premis Binari 2026. I Joaquim Toses deixa la presidència de l'AE Cava després de 4 anys al capdavant de l'associació. I com dèiem, també la Verema del Cava arriba a l'11ª edició amb 20 activitats exclusives als cellers. Produir un quilo de raïm costa al viticultor entre 53 cèntims i 56 cèntims d'euro aquest any. El Penedès es prepara per viure una nova festa de la Verema amb 21 experiències enoturístiques. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors també han fet una marxa lenta per exigir solucions per a l'excedent de raïm. I Eduard Pujol proposa recuperar la Rambla de Nostra Senyora com a espai dels cellers del Bitjàs. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades. Fins aquí tanquem la temporada d'informatius a Ràdio Cunit, tot emplaçant-vos ja a la temporada vinent, que començarà, si Déu vol, a finals de setembre. Com sempre, agraïm, doncs, la sintonia de tots els nostres oients, però no canvieu de dial perquè tenim una programació musical durant tota aquesta temporada d'estiu fins a la tornada. Que vagi de gust, molt bones vacances per la gent que les tingui i molt bon estiu a tota la gent que també sintonitzi tant de dia com de nit Ràdio Cunit. Ara, per això, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, divendres 31 de juliol de 2026, serà de temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 a màxima, amb humitat alta i molta xafogor, amb vent feble i variable fins a mig matí i de migjorn o xaloc la resta del dia. A la mar hi haurà marejol. Demà dissabte comencem l'agost igual que acabem el juliol, amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda. Temperatura alta, que estarà entre els 24 i 31 graus, i humitat alta amb molta xafogor. Vent feble amb gregal al matí i migjorn a la tarda, on a la mar hi haurà marejol. Diumenge, pocs canvis, amb sol i núvols baixos al matí, cel més clar a la tarda. La temperatura baixarà també una mica de nit, però pujarà de dia, movent-se entre els 23 i 32 graus de mínima, amb humitat alta i xafogor intensa, amb vent feble, amb terral a la primera hora, i migjorn o garbí al migdia i tarda, on a la mar hi haurà marejol. I fins aquí el temps.
2: Aquest millor d'estiu. Salta i viu amb Radio Cunit.
3: Està escuchant Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
4: 107.0
5: FM.
6: Este verano Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
6: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
10: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
11: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música vulguis o no. O no, o no, o no, o no.
2: Sí, més música.
1: Cunit Hits. Quan no hi ha programes, Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
3: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
3: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
3: Amb Jaume Sens.
1: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu magazín matinal refrescant per fer marxar la calor, el magazín d'estiu de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca i participa!
3: El telèfon number is 977-674918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també veure les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busquen-se en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu als sorteig de tots els premis que passarem a repassar més endavant. Gentilesa dels nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Avui, últim sorteig de temporada. Traca final. A més dels premis habituals, també subvenem dos packs dobles per al Motor Show Extrem del càrting de Coma-ruga i les 10 entrades dobles del Circ Encantat al llarg de tot aquest mes d'agost, fins al dia 15, també per les nostres xarxes socials, pel Facebook de Ràdio Cunit. Deixa el teu nom i cognom i participaràs a un sorteig de 5 packs dobles en el sorteig del Circ Encantat d'aquí de Cunit. Des d'aquí, doncs, com no, a banda de saludar a tots ells, també, doncs, a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, a la meteorologia i amb Josep Miró, i molta més gent que passarem a repassar el nostre sumari d'avui divendres 31 de juliol, últim programa de temporada. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, com sempre des d'aquí, des del Ventilador.
5: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les col·leccions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia. A més, també, com no, doncs, a mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, al Ventilador, als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. I com no, també la previsió meteorològica de la amb el nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer també l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble. Ojo que avui tenim vaga. I la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Molta paciència. I de la Renfe passem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esbrinarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, també esbrinarem quin és l'estat de les platges, tant de Cunit Llevant com Cunit Ponent, de la mà del nostre company, en Josep Miró, que ens dirà a veure si tenim bandera verda o no. I, a banda de tot això, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 31 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem la cartellera cinematogràfica, la cita d'actes del nostre municipi i altres sorpreses que ens arriben de la mà de la xarxa. A més, també, com no, tindrem els consells per passar un bon estiu de la mà d'Israel Rius. Seguirem repassant la història dels mundials de futbol i, a més, també aprendrem a parlar bé anglès amb OK Radio de la mà de Gea Palau. Tindrem el Megamix de la setmana I com no, el mega sorteig de premis de la comarca. L'únic inevitable al que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Avui amb traca final, últim sorteig en antena d'aquesta temporada. A més, tindrem el santoral, els aniversaris dels famosedes i, com no, doncs, també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa. Saps que aquest és el teu espai, el teu dial, com ha de ser, eh? Tota la gent que participi s'endurà, doncs, un numeret al qual entrarà el sorteig de molts i molts premis que, doncs, són gentilesa dels nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobresurt sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cànove de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions Mals no Premium, el carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147 local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també tenim dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13. I l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell.

Ràdio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31, amb visita a les seves instal·lacions. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I Pollo a la Brasa al Sol ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social a Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà també tenim pizzas per dues persones al local al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I al costat mateix tenim la Penya Bètica de Comarruga, amb un sopar per dues persones al local, amb entrepà i beguda, al carrer Víctor Català 4 de Comarruga. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, amb consumació gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Giralda de l'Arbós, una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç, també una beguda i o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodolies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Com a traca final, com a últim mega sorteig de la temporada, també oferim, atenció, dos packs dobles pel Bosley's Motor Show Extreme, situat al kàrting de Comarruga, a la Nacional 340, quilòmetre 1188. Un fantàstic espectacle interactiu, on a més també podreu disfrutar d'aquest fantàstic espectacle de motor, on portarem Hollywood a la pista i al que li fotrem gas al matalàs a partir de les 9 de la nit, on una hora abans obrirem taquilla perquè la gent pugui gaudir del seu entorn, fer-se fotos també amb els cotxes i també meet and greet al finalitzar l'espectacle. A més, i a banda de tot això, tenim el Circo Encantado, situat aquí al pàrquing de la Renfe de Cunit, el qual ens oferirà avui, atenció, 10 entrades dobles per l'espectacle d'inauguració. Estrena avui a les 9 de la nit. Recordeu que 2 hores abans s'obre les taquilles i que, en aquest cas, pel Circ Encantat, heu d'anar només amb el vostre DNI. No cal venir aquí a la ràdio a buscar el vostre tiquet. Heu d'anar directament amb el vostre DNI a taquilla i, doncs, us facilitaran aquestes entrades dobles, les quals heu de disfrutar el mateix dia. I al llarg de tots aquests dies següents, fins al 15 d'agost, sortejarem a través de les nostres xarxes socials, a través del Facebook de Ràdio Cunit, a Ràdio Cunit en majúscules, 5 packs dobles diaris per l'espectacle el mateix dia en el mateix Circ Encantat. O sigui que si, per exemple, participes el dilluns i et toca el dilluns, has d'anar a l'espectacle del dilluns i heu d'anar, doncs, 2 hores abans de l'espectacle a taquilles amb el vostre DNI, on els premis són personal intransferibles i caduquen el mateix dia amb el vostre DNI, al qual s'ho facilitaran les entrades. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!

0: un cop d'ull als diaris.
1: I ara sí, comencem a desgranar doncs, tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui, d'avui divendres, 31 de juliol de 2026, últim dia de programació regular a Ràdio Cunit. Comencem pel diari de Tarragona, que ens ha portat amb el següent titular. Preocupació en el Nàstic. Urbanisme. L'augment de vivenda protegida en el futur barri del Nàstic obliga a revisar el projecte. Inclosos els costos d'urbanització de la zona, on Josep Maria Andreu expressa la seva

0: Perplexitat. En fotografia de portada tenim Ceuta, que pateix un assalt massiu a la valla. Moren 10 migrants. Moncloa acorda amb Rabat la devolució dels adults. A Tarragona, condemna unànime els atacs racistes patits per al Terrat. Moja Quatch demana serenitat i que li deixin treballar. I pel que fa a economia, la Unió Europea obre el plaç per a presentar la Gigafactoria. A Reus, la torratxa de Casa Navàs s'inaugurarà el 12 de novembre. I pel que fa a polèmica, Madrid ven a l'àtic d'Ayuso després de les crítiques. Ens fa referència també al Festival del Jardí de Boella els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost. Pel que fa al diari Ara, enceta portada també amb el següent titular i fotografia de portada amb aquesta crisi migratòria. Ceuta, desbordada. Milers de joves marroquins arriben nedant i a peu a la ciutat, però 14 moren en l'intent. Espanya tanca la frontera de Melilla i Meloni demana suspendre Schengen. Un míssil rus extraviat impacta en territori de Polònia. La Comunitat de Madrid es ven ara a l'àtic de luxe que era per Ayuso. I els 55 països de la UEFA amenacen amb no participar en el Mundial. Pel que fa al quadern d'estiu, tenim a Johnny Depp, que inicia la seva campanya de retorn a Hollywood. I Spider-Man, l'heroi que es fa gran i que també arriba a les pantalles xineses. A més, tenim altres articles, com per exemple el del poeta Paul Guas, que el que diu que té alguna cosa de símbol que el terrorista de Berlín escollís una massa, la de l'orgull, que es manifestava pels seus drets. I Sebastià Alfamora, escriptor, diu que ara la Comunitat de Madrid vendrà l'àtic que va comprar per Ayuso, però els diners públics no es gestionen així. D'altra banda, també ens recorda Pavarotti, el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. I marxem amb el punt avui, el 47 de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran imatge i amb el següent titular. El tòrrid termòmetre del grec. Una enquesta a 50 persones que han participat en el festival al llarg de mig segle mostra que les dones tenen més dificultats per debutar-hi. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xevi Sala. Efecte crida del Suprem. Milers de joves marroquins entren a Ceuta després de parar-se els retorns en calent. I crònica Aina Vives diu qui va donar les ordres. També tenim crònica de David Portabella, idealista Ayuso. Pel que fa a l'esportiu, Ricky Rubio continuarà liderant el Joventut. El Barça té el primer amistós contra el Birmingham a 9:15 del vespre. Però encara tenim més titulars, titulats i signats, com per exemple el de Lluís Llort, titulat La guitarra amb poetes. Anna Carreras, Préssec de vinya. Martí Gironell, La Inquisició. Maria Palau, Mentiders. Jordi Garriga, Regularitzacions. Carme Vidal Huguet, Vallverdú. Xavier García, Ramon Carles, pregoner a l'Aldea. I a la capçalera marxem amb l'entrevista a Llúcia Oliva, de La Esperanza, periodista, autora de La Revolució amb veu de dona, a la que declara: en tots aquests relats de memòria hi ha un crit contra la guerra. I pel que fa a les estrenes de la setmana, Bàrbara Ferrer explora la por a la solitud i a fer-se gran a Mala Bèstia. La jove directora va competir a Màlaga amb el seu film debut. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. A falta de gairebé uns 5 minuts per les 11 del matí, marxem amb La Vanguardia. I amb crisi migratòria. On en fotografia de portada observem a milers de persones intentant arribar nedant al territori espanyol, rodejant a l'espigó que marca la frontera entre Marroc i Ceuta. L'exèrcit es mobilitza a Ceuta davant l'entrada massiva d'immigrants. Espanya diu que Marroc col·labora per frenar la allau que ha causat 16 morts i que pateix perquè el Tribunal Superior impedeix expulsar a qui entra nedant. A més, tenim Madrid i Ávila. L'emergència nacional per al foc es desactiva. També tenim el sisme en el futbol, on la UEFA amenaça la FIFA amb un boicot al Mundial. I tenim nova tecnologia. Radars per caçar conductors usant el mòbil. També tenim safaris. Tanzània busca evitar el turisme massificat. I en l'apartat que fem, tenim la guia completa d'oci per l'agost. Però encara tenim més titulars. Ayuso rectifica i ven l'àtic que comprava com a seu provisional del seu despatx. Mor Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock. I a l'impacte d'un míssil rus a Polònia posen alerta a la OTAN. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb El Periódico de Catalunya. El que també ens ha de portar amb aquesta gran imatge, on observem a joves marroquins a la frontera entre el Marroc i Ceuta en el dia d'ahir. I amb el següent titular. Allau a Ceuta. Sánchez activa l'exèrcit per l'entrada massiva de migrants i tanca la frontera amb Melilla. Itàlia xoca amb Espanya al plantejar la suspensió de l'espai Schengen. D'altra banda, tenim especialistes i directors que detecten un nou interès pels oficis. Els alumnes de FP creixen el 32% a Catalunya en 6 anys. Els caps de formació professional s'enlairen com a alternativa pràctica al batxillerat i contribueixen a reduir un 17,5% a un 13,5% les xifres d'abandonament escolar primerenc. A més, Europa impulsarà al Pirineu el turisme d'observació d'ossos. I tenim també Cas Plus Ultra. El jutge posa el focus en les 27 empreses en nom del presumpte testaferro de Zapatero. Pel que fa a diplomàcia, Rússia es planteja l'obertura d'una ambaixada a Andorra. I tenim guerra oberta. La UEFA anuncia un boicot a la FIFA per tornar a privatitzar el Mundial. Pel que fa als resultats, la gran banca consolida la seva fortalesa i guanya 18.158 milions fins al juny. I per últim, repassem El País, el que ens ha portat també amb aquesta fotografia de portada, amb centenars de migrants creuant en nedant o a peu ahir des de Marroc a Ceuta. I amb el següent titular. Col·lapsa a la frontera de Ceuta. Milers de persones creuen des de Marroc a Espanya nedant o bé a peu en una jornada de complet descontrol amb almenys 18 morts. El govern mobilitza l'exèrcit i tanca el pas de Melilla. Sánchez viatja avui a la ciutat autònoma. L'allau humana torna a posar en escac les relacions entre Espanya i Marroc. Tenim, doncs, un problema fronterer intermitent entre la pressió de Vox i la del Regne Alaui. A més, el govern d'Ayuso rectifica i vendrà l'àtic de luxe que comprar. Pren la decisió un dia després de que El País desvetllés la seva adquisició. I pel que fa a l'apartat d'àmbit internacional, Milei ordena per decret expulsar a qui agreugi els argentins. I pel que fa al futbol, la UEFA boicotejarà les competicions de la FIFA. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com són el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, i també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El País. Totes elles edicions d'avui divendres, dia 31 de juliol de 2026, últim dia de la temporada regular de Ràdio Cunit, en plena programació d'estiu, al qual comencem vacances. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de Comunicació Local de Catalunya, que hora a hora ens actualitzen de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i, per tant, sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
5: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
6: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
7: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
6: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
7: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
6: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
8: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
9: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y permutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú, i especialment la col·lecció de vehicles de vapor, són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76.
6: Ya estamos aquí.
7: El Circo Encantado ha llegado.
8: Un espectáculo cargado de magia, diversión
9: y alguna dosis de terror, ¿eh? Para que vengas en familia a pasártelo de miedo.
7: Diviértete como nunca con esta terrorífica aventura. No descuides tu habitación, no descuides tu cuello. El Circo Encantado ha llegado.
3: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de rodalies de regionals, com sempre, de la Renfe. En aquests moments, la jornada va transcorregant-se alterada. Doncs, amb motiu de la convocatòria de vaga, el servei pot presentar canvis en la freqüència de pas. Consulteu les afectacions a l'aplicació o al web en temps real pel que fa a rodalies.gencat.cat. Rodalies.gencat.cat. Una incidència que afecta a totes les línies tant de rodalies com també de regionals. En aquest dia de vaga, dia complicat a la Renfe. Molta paciència a tots els usuaris. D'altra banda, també recordem que la R14 s'estableix servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, la plana Picamoixons, una incidència que també afecta a la R13 i doncs la R3, servei ferroviari entre la Garriga, Puigcerdà, la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. A Rodalies Lleida també, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada i Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recordeu, dia complicat, dia de vaga a Renfe. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, divendres 31 de juliol de 2026, serà de temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 a màxima, amb humitat alta i molta xafogó, amb vent feble i variable fins a mig matí i de migjorn o xaloc la resta del dia. A la mar hi haurà marejol. Demà dissabte comencem l'agost igual que acabem el juliol, amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda. Temperatura alta, que estarà entre els 24 i 31 graus, i humitat alta amb molta xafogó. Vent feble amb gregal al matí i migjorn a la tarda, on a la mar hi haurà marejol. Diumenge, pocs canvis, amb sol i núvols baixos al matí, cel més clar a la tarda. La temperatura baixarà també una mica de nit, però pujarà de dia, movent-se entre els 23 i 32 graus de mínima, amb humitat alta i xafogó intensa, amb vent feble, amb terral a la primera hora, i migjorn o garbí al migdia i tarda, on a la mar hi haurà marejol. I fins aquí el temps. I ara sí, és el moment de començar, doncs, d'il·luminar-nos amb la cançó del dia, que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom. Bé, estem aquí ja per l'últim dia, va.
0: Amb les maletes aquí a punt ja per agafar les vacances, eh?
1: Exacte.
0: Perfecte. Avui amb quina cançó ens deleites?
1: Doncs amb una cançó típica d'estiu, amb el rei de la música de les cançons d'estiu, que
0: sí.
1: A veure si saps qui és.
0: Hombre, el Jorge Dan, no?
1: Hombre, pues, per suposat. Mm-hmm. I anem a sentir La Barbacoa.
0: Ui, La Barbacoa, sí senyor, doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, com també agrair-te la gran tasca durant tota la temporada, i t'emplacem, si Déu vol, a continuar la temporada vinent, camí dels 20 anys de Ràdio Cunit, eh?
1: Home, doncs compteu amb mi.
0: Clar que sí, doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, molt bones vacances i bon estiu. Petonets i abraçades.
1: Petonets i abraçades.
0: Adéu-siau, bon dia.

0: Gràcies al moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en la dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Aquí ens arriba, com sempre, la secció del Cuponazo. Som-hi!
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa. Un viernes por la...
0: Comencem per la dupla de la 11. On el número premiat ha estat el 9.
1: Si yo no encontré nada, no encontré nada.
0: El sorteig midia. La data premiada és la del 15 de gener de 2013 amb el 1 de trèvols. El cupó diari, el 46.151, 4, 6, 1, 5, 1 de la sèrie 21.
1: El hombre agradecido.
0: El triplex de la 11, el 12, 0, 1, 2. La super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 9, 17, 19, 23, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 51, 53, 55, 56, 63, 67 i 78.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama.
0: Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí la secció del Cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró. L'estat de les platges que ens facilita el nostre company Josep Miró pel que fa el dia d'avui, divendres, dia 31 de juliol de 2026, serà, doncs, de bandera verda, tot i que podria haver algun altre moment amb bandera groga, vist, doncs, que hi hauria una mica de visibilitat tèrbola pel que fa, doncs, a la mar, amb aquest vent feble i variable fins a mig matí i de mitjorn o xaloc la resta del dia, amb aquest marejol, el que podria, doncs, variar. Però, en principi, es preveu que durant tot el dia tindrem bandera verda i des d'aquí demanem prudència, recomanacions, fer cas de les indicacions dels socorristes i de Protecció Civil i també, doncs, de disfrutar d'un bon bany a les nostres platges de Cunit. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les farmàcies de guàrdia d'avui divendres, dia 31 de juliol de 2026, i comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2, de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. ¡Es un puto cabrón!
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
6: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
7: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
8: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
7: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
9: Entonces, ¿cuánto debemos?
10: El fracaso es la clave del éxito.
11: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
12: Creo que me apuntaré a esa cosa.
13: ¿Qué cosa?
12: Nada, un programa de gimnasio.
14: Por esta razón no logras perder peso, porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
15: Estàs molt delgada. Estàs bé?

0: Εφεμέριδες. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de començar a repassar el que serien les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 31 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem, doncs, a l'any 1759 a Beauport, a la ciutat de Quebec, on l'exèrcit francès aguanta l'atac dels anglesos a la batalla de Beauport durant la guerra franco-índia. Amb aquestes que arribem ja al segle XIX, on el 1895 Sabino Arana funda l'Eusko Alderdi Jeltzaldea, partit nacionalista basc, el PNV. I ja al segle XX, el 1917, a Passandale, és l'inici de la batalla de Passandale, o tercera batalla de Dieper, batalla de la Primera Guerra Mundial que enfronta els britànics i els seus aliats contra l'imperi alemany. Ja el 1952, el K2 a Pakistan, Lino Lachideli i Achille Compagnoni aconsegueixen pujar al segon cim més alt de la Terra, el K2, a 8.111 metres. I el 1982, a Vilafranca del Penedès, els castellers de Barcelona descarreguen per el primer cop la seva història al 4 de 8. El 1999, la NASA estavella intencionadament el Lunar Prospector sobre la Lluna, on d'aquesta manera s'acaba la missió per detectar aigua gelada a la superfície del satèl·lit. Itàlia, com avui, de l'any 2022, a França, Amniek van Bleuten guanya el primer Tour de França femení. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir, tal dia com avui, un 31 de juliol d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Avui el que farem serà explicar algunes de les mesures per evitar situacions de risc, incendis al bosc. Si vas a passar un dia al bosc, no encenguis cap mena de foc al bosc. Utilitza únicament les àrees permeses per fer torrades o barbacoes. Procura no fumar i no llancis llumins ni llosques al bosc sota cap concepte, ni caminant ni des de la finestra del cotxe. No encenguis material pirotècnic. Tampoc no deixis mai escombraries ni deixalles al bosc, ja que, a més d'embrutar, poden ocasionar incendis i, sobretot, no hi abandonis productes inflamables. I també tingues precaució extrema en èpoques seques o dies ventosos. Com actuar si es declara un incendi? En cas d'incendi, telefona al 112, telèfon d'emergències. No cal que vegis el foc, només en veure la columna de fum, telefona. Allunya't del foc. Marxa en direcció contrària al vent i persones amb poca vegetació. No fugis pendent amunt i no et refugis en llocs profuns com coves. Intenta passar per zones ja cremades o cercar clarianes. Si tens el foc massa a prop, respira pel nas i cobreix-lo amb un mocador mullat. No intentis creuar el foc. Si no hi ha cap més sortida, cerca el lloc on la flama sigui més feble o el lloc on el foc ja hagi cremat. Si el foc és petit, intenta apagar-lo fent-se servir aigua, una branca, terra o una manta. Si tens la teva residència dins o a prop del bosc, recordem que no es pot fer foc a les zones forestals. Si tens un terreny agrícola que queda a menys de 500 metres d'un terreny forestal, has de demanar autorització expressa per fer foc a l'estiu. Si tens una casa dins un espai forestal, aïllada o en una urbanització, no cremis els fems que generis ni els teus veïnats. Està prohibit fer crema de fems als jardins. Ajuda a mantenir els camins, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca i morta. També retira les branques que es projectin sobre la teulada o estiguin a prop de la xemeneia. No utilitzis material pirotècnic ni llencis coets en terrenys agrícola o en urbanitzacions o cases envoltades de bosc. I instal·la mànegues que puguin fer arribar l'aigua a tot el perímetre de la casa. I com actuar si es declara un incendi? En cas d'incendi, com abans hem comentat, telefona al 112, telèfon d'emergències, i avisa els veïnats. Mulla les parts de la casa que siguin més susceptibles a l'amenaça del foc. Si el foc arriba a la teva casa, queda't a l'interior fins que no hi hagi ordre d'evacuació. La casa és més segura. Tanca portes, finestres, persianes i les possibles entrades d'aire. Omple d'aigua les banyeres i les piques, remulla les portes i finestres i col·loca roba mullada sota les portes. Desactiva els aparells subministradors de combustible. Per evitar el fum, mulla un tros de roba i cobreix-te la cara. I si el fum és intens, acota't i respira arran de terra. I si ets al cotxe, atura't i tanca finestres i entrades d'aire. Aquests eren alguns dels consells a seguir i mesures per evitar situacions de risc amb incendis al bosc.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror.
17: Ya estamos aquí.
18: El Circo Encantado ha llegado.
19: Un espectáculo cargado de magia, diversión
20: y alguna dosis de terror, ¿eh? Para que vengas en familia a pasártelo de miedo.
21: Diviértete como nunca con esta terrorífica aventura. No descuides tu habitación, no descuides tu cuello. El Circo Encantado ha llegado.
16: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
22: Viu l'estiu a Radio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
23: El santoral i aniversari.
0: I ara sí, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xatos, xates, a lo que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Vaticà, un mossèn Lleó 14, sempre ens diu els sants més destacats, als quals hem de felicitar en el dia d'avui. I aprofitarem també, doncs, per felicitar la gent que tingui com a sabrà, eh? Com sempre, i és que el que diuen ells va a missa i ho apliquem ràpidament. I a més, en l'agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret del qual entrareu al sorteig de tots aquests premis que ofereixen els nostres els patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, el sobre sorpresa de la Casa de l'Euro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, les classes de cano de guitarra d'Alma Music, de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la joieria Castillo, que bé que s'ocorren, els dos consumicions de Sam i Scalafell, els talls de cabell i de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita per les dos, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo Restaurant Lounge, els vermutacos també de la Botegueta, de la Diligència, a les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passateria de Cunit, la Xureria Velo, també, doncs, amb aquesta xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. També tenim la sessió de ioga o massatge, doncs, d'Ananda Yoga Studio Cunit, la braseria i pica de Cubelles amb el seu vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jeuara, el pollastre a la brasa del pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, també tenim el lot de pollastre last, de patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. També tenim, doncs, aquesta invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, també tenim la beguda refresc i tapa de dilluns a divendres del Racó Dolç, també l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i també la invitació, doncs, per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. I a més, també, una entrada doble per a Bosley's Motor Show Extreme. En sortegem dos packs per a Bosley's Motor Show Extreme del kàrting de Comarruga. I el Circo Encantado, aquí situat a Cunit, ens ofereix, atenció, 10 entrades dobles a sortegem el dia d'avui i la resta de dies, fins al 15 d'agost, 5 entrades dobles pel Facebook de Ràdio Cunit. Ja ho sabeu, eh? I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral del dia d'avui. Volem felicitar Sant Banto, Beato, Benigno, Demetrio, Dionisio, també Sant Falamón, Germà, Sant Justí, Manel, Pere de la Cullera, Segundo i Tertulino. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem al Megamix de la setmana, aquest espai al qual, com sempre, volem recuperar per tots els nostres oients, al qual, doncs, des d'aquí, doncs, volem fer palesa la nostra admiració per aquesta bella art, el qual està en desús i que volem, doncs, tornar a recuperar amb aquesta gran espectacularitat, amb tot de temes ben barrejats i amb tot d'efectes especials, els quals combinaven, doncs, els anys 90 i, a més, reflexen aquells temes que ens serveix també com a remember, temes actuals d'aquella època, al qual doncs també amb aquella marxa característica ens serveix per fer boca pel cap de setmana i com no, doncs també per aquestes vacances d'estiu d'aquí a Cunit, sí senyor, avui ho farem amb l'Ibiza Mix de l'any 96, escoltarem temes de fa 30 anys enrere que ens abocaran vells records, aquells estius dels anys 90 a les nostres platges de Cunit, i un tema al qual doncs Megamix de Dream Team de la mà de Max Music, el segell discogràfic al qual emparava el Dream Team, com era Toni Peret, Josep Maria Castells i Quique Tejada, el qual van realitzar aquesta fantàstica obra mestra fa 30 anys enrere, l'any 1996. Avui us deixem, doncs, amb el Ibiza Mix d'aquell any, doncs, per refrescar, i a més també ens servirà doncs, per acabar de repartir numerets en els megasoteig de premis del dia d'avui. Tota la gent que hagi quedat fora, recordem doncs, els demés dies, ho farem també a través de la nostra pàgina de Facebook Ràdio Cunit en majúscules per entrar al circ. Ja ho sabeu, heu de deixar el vostre nom i cognom en el Facebook de Ràdio Cunit, Ràdio Cunit en majúscules, i cada dia optareu a 5 packs dobles del Circo Encantado. I ara, doncs sí, començarem amb la nostra particular repassada. Doncs, com no, aprofitarem també per donar numeret amb el 287 Mireia Manier, 288 Sílvia Capdevila, 289 Toni Capdevila, 290 Josep Peris, 291 Pepi Reyes, amb el 292 Àngels Lorca, amb el 293 Juan Antonio Romero, 294 Renato García, 295 Marcel García, 296 Marina García, 297 Paula Céspedes, 298 Gorka Mújica, 299 Carmen Castrillo, 320 Llamas, Vicente Lamas, amb el 301 Mabel Fontanelles, 302 Jordi Fontanelles, 303 Luis García Carreras, 304 Lino García, 305 Cristina Vega, 306 Àlex Canyades, 307 Ana Maria Paredes, 308 Marisa Sánchez, 309 també tenim a la Cristina també Zao, amb el 310 Oriol Audet, 311 Teresa Dalmases, 312 José Mandil, 313 Pilar Dòmic, 314 David Angulo i amb el 315 Joan Monfort, com el 316 Cristina Zao, 317 Àlex Ávila i el 318 Toni Camaro. Doncs us deixem amb aquest Megamix de la setmana per fer boca, doncs i per començar amb bon peu les vacances, marxem amb l'Ibiza Mix 96, i el qual sonava d'aquesta manera. Som-hi, doncs!

0: Escoltes el Megamix de la setmana.
1: Ibiza Mix.
0: Aquí, a Ràdio Cunyí. Cap de setmana.

0: El Mundial arriba a Alemanya per segona vegada en la seva història. L'escenari polític, evidentment, és molt diferent al de l'any 1974. Llavors, Alemanya estava dividida en dos, la federal i la democràtica. El Mundial d'Alemanya es presenta a priori com el que ha de ser un passeig per la potent Brasil. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Robinho, Cafu, Roberto Carlos, davant d'aquesta constel·lació d'estrelles, sembla que ningú pot fer ombra a la canarinha. Però si d'alguna cosa servirà la cita d'Alemanya serà per acabar de constatar que els títols només es guanyen al camp i sobre la gespa la temible selecció brasilera decepciona, fins al punt que haurà de fer les maletes als quarts de final després de caure eliminada davant França. I a tot això, i sense fer massa soroll, una Itàlia a la italiana es planta a la final que es disputa a Berlín i en la loteria dels penals es proclama campiona del món per quarta vegada en la seva història.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: 32 seleccions arriben a la cita mundialista, de les quals hi ha 5 debutants: Ucraïna, Angola, Costa d'Ivori, Ghana i Trinidad i Tobago. Les absències destacades: Uruguai, dues vegades campiona del món, cau a la repesca amb Austràlia, les africanes Camerún i Nigèria i també Dinamarca. El 9 de juliol s'obre el taló del Mundial a Munic. La selecció anfitriona Alemanya s'enfronta a Costa Rica. L'equip de Jürgen Klinsmann, amb molts jugadors joves, s'estrena amb nota, amb una exhibició de futbol ofensiu que el col·loca com a una dels aspirants a guanyar el Mundial, amb el permís de Brasil, esclar. Festival de gols per començar. 4-2, el resultat final. La primera fase ens deixa molts gols i poques sorpreses, ja que es classifiquen per vuitens totes les seleccions de primer ordre. Destaca el bon paper de l'Equador, que en dues victòries contra Polònia i Costa Rica, el grup A es fica als vuitens juntament amb Alemanya per primera vegada en la seva història. També Austràlia protagonitza una èpica remuntada davant Japó amb 3 gols als últims 10 minuts, que li dona el passi a vuitens. Així doncs, els emparellaments per als vuitens de final són els següents: Alemanya-Suècia, Itàlia-Austràlia, Suïssa-Ucraïna, Argentina-Mèxic, Equador-Anglaterra, Brasil-Ghana, Holanda-Portugal i Espanya-França. Opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa mi nino. Opa, yo viajé en corra, pasa perdices y esa pajarillos. Opa. La selecció espanyola arriba a Alemanya amb un combinat molt jove, que sota la batuta de Luis Aragonés presenta molts dubtes pel que fa al joc i sense oferir massa garanties a priori de poder arribar lluny. El debut, però, no pot ser més esperançador. Espanya, enquadrada al grup H, s'enfronta a l'Ucraïna d'Andrei Shevchenko, en principi el rival més complicat del grup, i acaba imposant-se per un contundent 4-0. Joan Maria Batlle és director adjunt del diari Esport.
1: Marques 4 gols, s'arrolla a una bona selecció, com a la selecció que en principi tenia que discutir-te la primera posició, i és clar, allò allà dispara les eufòries i ens trobem en un moment en què estem parlant d'una nova Espanya tots.
0: Espanya ja és considerada

una de les candidates a guanyar el Mundial. En els següents compromisos de la primera fase, la selecció espanyola s'imposa per 3-1 a Tunísia i per un ajustat 1-0 a Aràbia Saudita.

0: Després de sumar 3 victòries en 3 partits i, per tant, acabant primera del seu grup, arriba l'hora de la veritat. Espanya s'enfronta a França a Hannover. L'equip entrenat per Raymond Domenech s'ha colat als vuitens fent una primera fase molt discreta i des del bàndol espanyol ningú té dubtes que la joventut del quadre d'Aragonès s'acabarà imposant a una França farcida de futbolistes que superen la trentena i que alguns d'ells estan a les portes de la retirada. Concretament, Zinedine Zidane ha de penjar les botes després del Mundial. La temporada del francès al Real Madrid ha estat força dolenta i la premsa espanyola arriba a ridiculitzar Zidane, el que ja volen jubilar. Frédéric Traigny, periodista del diari francès L'Equip.
1: En España, en Francia, se temía mucho este partido porque efectivamente Zidane llega al Mundial muy, muy tocado. Ha hecho una temporada en el Real Madrid, la última, que era no muy buena al nivel físico ni al nivel futbolístico en comparación de lo que es capaz de hacer. Y al final se despierta poco a poco y empieza a despertarse contra España. La verdad es que con el resultado, efectivamente, España marca primero. A este momento yo pensaba que podían meter 3 a Francia y no sé por qué ha pasado lo de siempre con España, que se ha prohibido jugar. Parecía que no quería uno, no pensaba, se pensaba capaz de ganar a Francia. Y eso ayudó pues, a la experiencia de los jugadores, los viejos, a vencer.
0: Les coses comencen molt bé per Espanya, que s'avança amb gol de Villa de penal al minut 27 de la primera part, però França, amb una gran acció individual de Ribéry, marca l'empat poc abans d'arribar al descans. Es presenta, doncs, una segona part emocionant. Espanya té el control del partit, però França es tanca bé al darrere i espera la seva oportunitat. I aquesta acaba arribant. Al minut 83, Vieira clava l'1-2 després d'una errada defensiva de l'equip espanyol. S'esgoten els minuts i a la desesperada Espanya busca l'empat. En el temps de descompte, però, arriba la sentència.
2: Viene aquí rápido España, uno de los 3 se han consumido. Juega el balón España, Joaquín, Sena, casi es el último hombre. Entrega la pelota para Carles Puyol, Carles Puyol la deja cortita para Cés, atención a ese rechace, ha robado Francia, nos puede matar, sale con la pelota Francia, el balón para Zidane, Zidane que se va a escapar solo, Casillas que mira la puerta, Zidane que recorta sobre Puyol, Zidane que va a disparar, gol.
3: No, cuando todo el mundo entrega lo que tiene, pues no hay nada que objetar, ¿no? Yo creo que en 2 errores que hemos cometido nos han hecho 2 goles y nada que objetar, ¿no? Únicamente aprender para llegar lo más lejos posible, ¿no? Hay gente muy joven que todavía tiene que aprender.
0: Un futbolista que més d'un ja havia jubilat abans de temps li treu els colors a una selecció que torna a fracassar i aquesta vegada cau als vuitens de final.
4: Jo no sé si es va menospreciar una mica amb els francesos. La veritat és que Luis Aragonés va traicionar una mica els seus principis, va tornar a posar Raúl a l'equip i ja vam tornar una mica en els vells defectes. No? I bueno, la veritat la coneixeu tota, no? Inclús a pesar de posar-se Espanya per davant amb un penal i tot de cara, no va saber gestionar els últims minuts. Recordo que l'empat va venir en els últims minuts de la primera part i després amb tota la segona part pràctica no es va xutar a porta. Es va donar una iniciativa als francesos i en els últims minuts, que és quan es desapiguem matar el partit per poder anar a la pròrroga, doncs van venir els 2 gols de França. Jo crec que un fracàs.
5: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life because today

De la resta d'enfrontaments als vuitens, Alemanya supera Suècia per 2-0. Els dos gols obra de Podolski. Itàlia es classifica in extremis amb un gol de penal en el temps de descompte transformat per Totti. Argentina també pateix per classificar-se. Guanya 2-1 a Mèxic a la pròrroga amb un gran gol de Maxi Rodríguez, d'una volea espectacular que acaba sent el millor gol del Mundial. Anglaterra, amb una imatge molt pobra, es desfà d'Equador per un raquític 1-0, gol de falta de Beckham. Ucraïna, en la seva primera participació en un Mundial, també passa a vuitens en eliminar Suïssa a la tanda de penals. Portugal i Holanda protagonitzen un partit emocionant i tens, amb 4 expulsats, establint un rècord en la història dels Mundials. Al final, 1-0 pels portuguesos. I la favorita, Brasil, que encara no ha desplegat tot el seu potencial, fa un mal partit davant Ghana, però és més letal. 3-0 i cap a quarts.

Doncs ja tenim configurades les semifinals. D'una banda, Alemanya es veu les cares amb Itàlia i França s'enfronta a Portugal. L'equip dirigit per Luis Felipe Scolari es fica en unes semifinals d'un Mundial per primera vegada des de 1966. Henry provoca un penal que comet Carvalho i Zidane s'encarrega de transformar-lo. L'equip francès es tanca ben defensa i amb aquest 1-0 es classifica per la final.

Mentrestant, Itàlia i Alemanya protagonitzen una semifinal carregada de simbolisme. Es tracta de dos equips amb una forta tradició mundialista. Entre tots dos sumen 6 mundials, 3 per cadascun. Amb 0-0 s'arriba al final del temps reglamentari i ja en la pròrroga, quan tothom s'olora els penals, Fabio Grosso aconsegueix l'1-0. Amb l'equip alemany absolutament trencat, Del Piero encara té temps de fer el segon. El somni d'Alemanya de proclamar-se campiona a casa s'esvaeix. Seran Itàlia i França les que es disputin la Copa del Món.

0: 7 de juliol de 2006, l'Estadi Olímpic de Berlín presenta un aspecte espectacular per viure la final del Mundial entre Itàlia i França. Es tracta d'una final inèdita, sense precedents. La darrera vegada que s'han vist les cares italians i francesos va ser, curiosament, també en una final, la de l'Eurocopa de 2000, amb triomf de França gràcies a un gol d'or de David Trezeguet. I comença el partit a Berlín, i amb més emoció impossible, perquè als 5 minuts Materazzi fa penal sobre Malouda. Zidane es disposa a llançar.
1: Toujours très peu d'élan. Deux pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans?
2: Elle est pas dedans. Elle est pas... Oui, elle est dedans.
1: Oui, elle est dedans.
2: Oh là là.
1: Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste.
0: Zinedine Zidane a les portes de la retirada es permet la llicència de picar la pena màxima a l'estil Panenka. El seu xut toca el travesser, però la pilota bota ultrapassant la línia de gol. La reacció de l'equip de Lippi no triga massa a arribar. Un quart d'hora després del gol de França, marca Materazzi de cap a la sortida d'un córner picat per Pirlo.
3: Totti, Toni, Grosso. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, palo d'arrivo!
1: Materazzi! Gol! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi!
4: Fabio, non avevamo dimostrato subito che la squadra...
0: S'arriba al descans amb empat a un i, per tant, tot encara per decidir. França agafa la iniciativa i Itàlia es tanca al darrere. El marcador no es mou i s'arriba a la pròrroga. Els dos equips comencen a acusar el cansament i s'olora la por a perdre. Ningú vol prendre cap risc. I en la segona part de la pròrroga té lloc el que s'ha convertit en la imatge del Mundial d'Alemanya.

0: Fabio Grosso clava el penal definitiu i Itàlia és campiona del món. El capità Cannavaro es disposa a aixecar la copa.
1: Perquè arriba el capitano. Alza la copa, capitano. Alza la alta al cielo, capitano. Perché questa è la coppa di tutti gli italiani. Perché oggi grazie a voi abbiamo vinto tutti. Alza la alta perché oggi è più bello essere italiani. Alza la alta, capitano.
0: Itàlia torna a guanyar una Copa del Món 24 anys després de fer-ho a Espanya 82.
2: Ci pensiamo ogni volta che vediamo le immagini della vittoria della Coppa, quindi è un ricordo bellissimo che per 4 anni ci porteremo dietro.
0: L'altra cara de la moneda, la decepció de França, que veu que per molt poc se li ha escapat el que hagués estat el seu segon Mundial.
3: Contra Itàlia, jo penso que molts franceses pensaven que no podíem perdre, perquè no sé qui dijo en França que sempre somos mucho mejor que los italianos, pero que al final ganan ellos. Y muchas veces ha pasado desde 40 años que nos encontramos en competiciones oficiales, pasa así. En la Eurocopa pues era igual, una Italia muy, muy defensiva, que al final vencemos al último minuto con este gol de oro de Trezeguet. Io pensavo che iba a passare il mismo scenario.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, Pirlo!
0: Una de les claus de l'èxit d'Itàlia passa per la força del grup. Dels 23 futbolistes amb els que comptava Marcello Lippi, 21 van jugar en aquesta fase final i 10 van marcar gols.
2: Credo il gruppo sia stato molto importante perché eravamo un gruppo unito, un gruppo stupendo, e ci aiutavamo tutti, quindi credo che alla fine il gruppo sia stata l'arma vincente.
0: Amb una defensa construïda al voltant del porter Gianluigi Buffon i el capità Fabio Cannavaro, Itàlia va defensar com el millor equip en la història dels Mundials en rebre només 2 gols, un en pròpia porta i l'altre de penal. Al marge d'aquest aspecte, també cal destacar l'equilibri al mig del camp amb un jugador creatiu com Pirlo i un gos com Gattuso, la profunditat per bandes amb laterals que s'incorporen a l'atac com Zambrotta i Grosso. Precisament Grosso es va convertir en un protagonista destacat en fer el gol que inclina la semifinal davant Alemanya del costat dels Azzurri, sense oblidar que va transformar el gol definitiu que va segellar la victòria final. I d'aquesta manera s'escriu el 18è Mundial de la història del futbol, sense oferir un nivell de joc a l'alçada de les expectatives, però amb emoció fins al final. The bass drum, the groove.

Please drop.

What's the weather like? Quin temps fa? La primera paraula que tenim és spring, que és primavera. És important saber les estacions de l'any abans de saber el temps, no? Així doncs, spring, primavera, repeat after me. Spring. Every day together on the beach. Winter, que és hivern. Repeat after me. Winter. Every memory I have tried to keep. Summer, que és estiu. Repeat after me. Summer. We grew up as close as two could be. Autumn, que és tardor. Repeat after me. Autumn. I recordeu que en anglès dels Estats Units la tardor es diu fall. Repeat after me. Fall. La següent paraula és sol. Repeat, que és sun. Repeat after me. Sun. La següent paraula és cloud, que és núvols. Repeat after me. Cloud. I quan el dia està ennuvolat diem partly cloudy, que és parcialment ennuvolat. Repeat after me. Partly cloudy. La pluja es diu rain. Repeat after me. Rain. La neu és snow. Repeat after me. Snow. Quan hi ha aigua, bueno, la pluja aquella que sembla una mica aigua neu, es diu sleet en anglès. Repeat after me. Sleet. Storm, que és tempesta. Repeat after me. Storm. Lightning, que és una tempesta elèctrica. Repeat after me. Lightning. Thunder, que són els trons. Repeat after me. Thunder. Hail, que és calamar-se. Repeat after me. Hail. El vent, que és wind. Repeat after me. Wind. La boira, que és foc. Repeat after me. Foc. El gel, que és ice. Repeat after me. Ice. I un tornado, que és tornado. Repeat after me. Tornado. Rainbow, que és arc de Sant Martí. Repeat after me. Rainbow. I quan el cel està clar, l'expressió que es fa servir és clear sky, que vol dir cel clar. Repeat after me, clear sky. La següent paraula que tenim és thermometer, que òbviament és un termòmetre. Repeat after me, thermometer. Quan fa calor diem que és hot. Repeat after me, hot. La segona paraula que tenim són degrees, que són els graus. Repeat after me. Degrees. Freezing, que és que està congelat, que la gebrada. Repeat after me. Freezing. Warm, que és quan no fa molta calor però tampoc fa gaire fred, quan s'està quedant, diguéssim, el caloret. Repeat after me. Warm. We grew up as close as two could be. Weather forecast, que és la predicció meteorològica. Repeat after me. Weather forecast. Weather reporter, que és l'home del temps, l'informador del temps. Repeat after me. Weather reporter. La segona paraula que tenim és temperature, que és temperatura. Repeat after me. Temperature. La segona paraula que tenim és seasons, que són les estacions.
Repeat after me. Seasons. La segona paraula que tenim és air conditioner, que és aire condicionat. Repeat after me. Air conditioner. I la següent paraula que tenim és humidity, que és humitat. Repeat after me, humidity. Ara prendrem les paraules per qualificar la temperatura de més freda a més calenta. La primera que tenim és freezing, que és congelat. Repeat after me, freezing. Després tenim cold, que és fred, quan fa fred és més calent que freezing, però... Repeat after me, cold. Cool, que és fresc, és la temperatura que faria ara així una mica primavera quan es fa de nit. Repeat after me, cool. La següent és warm, que és la calor que fa durant la primavera. Repeat after me, warm. I tenim hot, que és quan fa calor. També és important que fem servir aquesta paraula, que és drought, que és sequera. Repeat after me, drought.

Com dèiem al principi del programa, continuarem amb les estructures de futur que vam repassar el proper dia. Aquesta vegada per això farem servir l'estructura going to. L'estructura going to pel futur expressa una conclusió que traiem d'un futur immediat o una acció que tindrà lloc d'aquí aviat. A diferència del will que veiem la setmana passada, aquest tenim una mica més de certesa que es produirà. Tenim alguna mena de seguretat que diu que es produirà. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say there goes a clever gent. L'estructura és subjecte, el verb to be, going, l'expressió going to i el complement. En la forma positiva, per exemple, tenim I'm going to speak, parlaré. La forma negativa seria I'm not going to speak i la question seria am I going to speak? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. El going to es fa servir per una acció en el futur proper que ja ha estat planejada o preparada. Per exemple, en la frase I'm going to study harder next year. Estudiaré més l'any que ve. Això ho podem dir perquè potser aquest any les notes ens han anat fluixetes i creiem que l'any que ve haurem d'estudiar més. També el fem servir quan hi ha una conclusió molt evident, no?, que ens fa pensant que pot, per exemple, en la frase The sky is absolutely dark, it's going to rain. El cel està molt, molt fosc, segur que plourà, perquè veiem, tenim la prova de que el cel està fosc i per tant és probable que plogui.

i per comprovar que heu entès l'estructura going to, farem el següent exercici. Aquí així doncs, pick a pen and open your notebook, perquè farem aquest exercici.

tenim el subjecte it i m'heu de fer una estructura amb el going to amb el verb rain. Com ho faríeu? It is going to rain. Plourà. It is going to rain.

la següent frase tenim el subjecte they, que és ells o elles, amb el verb eat, que és menjar, i el complement és meat, carn. Heu de fer ells menjaran carn. They are going to meet, are going to eat meat. They are going to eat meat. Ells menjaran carn. La següent frase, el subject és I, jo, el verb serà wear, que és portar, i el complement serà blue shoes tonight, unes sabates blaves aquesta nit. Heu de fer una frase amb el going to que digui: jo portaré unes sabates blaves aquesta nit. I'm going to wear blue shoes tonight. La següent, el subjecte que tenim és we, nosaltres, i la farem amb negatiu, amb el verb help. We not help you. Heu de fer amb el going to la frase no t'ajudarem. We are not going to help you. We are not going to help you. No t'ajudarem. La següent frase que tenim és també en negatiu, amb el verb walk, i el subjecte és Jack. El Jack, not walk, no caminarà cap a casa, home. Jack not walk home. Com faríeu aquesta frase? Jack is not going to walk home. Jack is not going to walk home. La següent serà una pregunta. Tenim el subjecte és you i el verb és cook, cuinar. Faràs tu el... Bueno, o sigui, tenim dinner, que és el complement, que és el sopar. El subjecte és you i el verb serà cook. Heu de fer una pregunta que sigui: faràs tu el sopar? Are you going to cook dinner? Are you going to cook dinner? Faràs el sopar? La següent frase és she, en negatiu, not share her biscuits. La Sue no compartirà les seves galetes. Com faria la frase amb el going to? Sue not share her biscuits. Sue is not going to share her biscuits. Sue is not going to share her biscuits. La Sue no compartirà les seves galetes. La següent frase és una pregunta amb el verb leave i el subjecte és stay. Ells marxaran de casa, és they, el verb leave, amb going to, i the house. Com faríeu la frase? Are they leaving the house? Marxaran de casa? Are they leaving the house? La següent és una altra pregunta. El subjecte és she, el verb és take part, que és participar, i el complement és in the contest, que és el concurs. Llavors tenim she, take part, participar, in the contest. Com faríeu la pregunta amb el going to? Is she going to take part in the contest? Is she going to take part in the contest? La següent frase és el subjecte és I i és en negatiu amb el verb spend, que és passar.
My holiday abroad this year. Les meves vacances a l'estranger aquest any. La frase és I not spent, el verb, my holiday abroad this year. Com faríeu aquesta frase amb el going to? I am not going to spend my holiday abroad this year. I am not going to spend my holiday abroad this year. La següent frase tenim el subjecte she, ella, el verb és call i el complement és her boyfriend, el seu xicot. Com faríeu aquesta oració amb el going to? She is going to call her boyfriend. She is going to call her boyfriend. La següent frase, ells aniran a jugar a squash. Tenim el verb i el subjecte they amb el verb play i el complement és squash. Com posireu el verb play amb l'estructura going to? They are going to play squash. They are going to play squash. Ells jugaran a squash. La següent és una pregunta. Tenim el subjecte she, ella. El verb és visit, que és visitar, i el complement és la seva àvia. She, el verb visit her grandma. Com posaríeu la frase amb el going to? Is she going to visit her grandma? Is she going to visit her grandma? La següent frase amb negatiu és I és el subjecte, sell, el verb i el complement és my car. Jo no vendré el meu cotxe. Com posaríeu aquesta frase amb going to? El verb és sell. I am not going to sell my car. I'm not going to sell my car. Jo no vendré el meu cotxe. La següent frase en negatiu tenim el subjecte he, el verb és help, ajudar, i és ell no ens ajudarà. Com posaríeu el verb going to, el verb help en l'estructura going to? He is not going to help us. He is not going to help us. Ell no ens ajudarà. La següent frase és we, nosaltres, cook, cuinar, dinner tonight, també en negatiu. Nosaltres avui no farem el sopar. We, amb el verb cook, dinner tonight. Com posaríeu el verb cook amb el going to? We are not going to cook dinner tonight. We are not going to cook dinner tonight. La següent frase és com l'anterior, però aquest cop em pregunta i el subjecte serà he. La frase és he cook dinner tonight. Com faríeu el verb cook amb l'estructura going to en aquesta frase? Is he going to cook dinner tonight? Is he going to cook dinner tonight? And last but not least, l'última frase, també és una pregunta. Tenim el subjecte you,
el verb és run in the race, córrer a la cursa. Com faria una pregunta amb l'estructura going to i el verb run? Are you going to run in the race? Are you going to run in the race? Participaràs en la cursa? Are you going to run in the race?

I per anar acabant, com sempre, la nostra secció de False Friends. El d'avui, el primer que tenim és Exit, que no és èxit, sinó que és sortida. I si volguéssim dir Exit en anglès, hauríem de dir Success. Repeteixo, la paraula Exit en anglès és sortida. I si volguéssim dir Exit en anglès, hauríem de dir Success. I la següent és Fabric, que no és una fàbrica, sinó que és un teixit. Si volguéssim dir fàbrica en anglès, hauríem de dir factory. Repeteixo, fabric és un teixit, i si volguéssim dir fàbrica en anglès, hauríem de dir factory.

I ara sí, per fin viernes, com diria aquell, per fi divendres, weekend, cap de setmana, últim dia de la temporada regular de Ràdio Cunit abans de les vacances, i com no, tirem la casa per la finestra. Ara és el moment del nostre mega sorteig de la comarca, i més mega sorteig que mai, perquè tenim molts extras per oferir-vos ja com a colofó final d'aquesta temporada a la que us encomanem ja a la qual, doncs, a finals de setembre tornarem, doncs, i esperem que sigui més i millor, de camí dels 20 anys de Ràdio Cunit, eh? Doncs bé, com bé dèiem, últim megasorteig de la comarca, l'únic inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat, i en el teu magazín estiuenc, doncs, matinal, com és el ventilador per fer marxar la calor. Sí, senyor! Amb un servidor! Jaume Sens, al qual us agraeix la vostra participació, i en agraïment, doncs, us oferim tots aquests premis, gentilesa dels nostres patrocinadors, com sempre, des d'aquí fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i, doncs, promocionant el producte Quilòmetre Zero, com ha de ser, eh? Doncs, ja ho diem, avui és el mega sorteig, més mega sorteig que mai, avui divendres 31 de juliol de 2026, últim sorteig de temporada, i com sempre el que farem ja serà començar a remenar les boles, perquè quedi tot més distribuït, eh? Tots els numerets dels nostres oients ben distribuïts per començar el mega sorteig. Som-hi! Ahí estàs! Remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena, remena. Molt bé, ho tenim aquí. Doncs vinga, doncs, comencem pel primer premi d'aquest últim sorteig de temporada. Marxem a la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. I rueda la bola. Atenció, a veure, aquí se'n va cap allà. Ai, ai, ai, ai, ai. A veure, qui és, a veure qui és. I ha sortit la bola, bola, la bola 287, eh? La 287, 287, 287, el Iguayomini, és per, a veure, anem a buscar-lo, a veure qui es troba cap allà, a veure qui està cap allà, ai. A veure qui és... I és per... Mireia! Mireia Manyé! Mireia, moltíssimes felicitats! Vinga, doncs, seguim a per més premis. Atenció, perquè ara és el torn de la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal, aquí a l'Avinguda de la Font número 62, eh? A la Riera, aquí a Cunit, senyor. Atenció, roda la bola. Ai, ai, a veure què tenim per aquí. I cau la número 204. La 204. 204.04. Leo Yomini, serà. És per... A veure... És per... Toni Capdevila, moltíssimes felicitats! Marxem a Malma Music, la que ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Campana i segons, sí senyor. Ha caigut la bola número, a veure què vols seguir. És el número 65. 65, número 65, 65, eh? Número 65, 65, anem a buscar-lo. A veure, se'n va cap allà. Eva de la Penya, moltíssimes felicitats. Torna la part bemol nou, a la que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Oh,
Roc. Atenció, roda la bola. I cau la número 153. 153. 153. Angry 53, 153, anem a buscar-lo, a veure qui se'n va cap allà, atenció, ai, ai, ai, ai, és per, a veure, Fernando Gómez, felicidades. Tornada per al llibre Mi muntanya russa, de l'editorial Círculo Rojo i de Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit, a qui ens ofereix aquest fantàstic llibre. Atenció, roda la bola. Ha caigut el número. A veure. Número 214. 214. 214, eh? 214. Allà, doncs, qui se'n va? Qui se'n porta el llibre a Mi muntanya russa? És per... Gemma García. Moltíssima felicitat. Marxem ara a la joieria Castillo. Sí, senyors, la joieria Castillo, el que ens ofereix un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Atenció, roda la bola. I atenció, a veure què cau... La 183, 183, 183, and 8, 3 points, el de Bollomini, serà, marxarà cap allà, atenció, perquè és per Jaime Fernández, moltíssimes felicidades. Tornarà per Samis, que la feia, que ens ofereix dues consumicions normals, no premium, al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. Moc, atenció, roda la bola. I cau la número... 211. La 211. 211. Du en point. Ell de Bollomini és per... A veure, qui se'n va? Sami Escalafell. És per... Montse Bosch. Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, cuidadín, que no se l'acabi. Ai.

Ella o Gemini és per... A veure què se'n va la porqueria Armoni per deixar-te més guapo o més guapa del que ets, eh? A veure, se'n va cap allà. Atenció, atenció. És per... Estefania! Estefania González! Moltíssimes felicidades! Doner para el doner pita pita ren, doner pita para las dos. Sí senyor, doner pita para las dos. No és un hotel, és un kebab. Doner pita para las dos ens ofereix un fantàstic durum, un durum kebab al carrer Francesc Macià número... carrer Francesc Macià número 18, eh? Aquí en ple casc antic de Cunit. Atenció, roda la bola. I cau la número 118, 118, 118, eh? Amb un bitpoint. El de Guillemini és per... a veure, 118, 118, és per... Susana, Susana Flores, moltíssimes felicitats! Ara és el torn de la Marina. Sí, senyors. La Marina, Marina, Marina. La Marina està morena. La Marina està morena. Clar que està morena, perquè està a primera línia de platja. El passeig marítim 147, local 2. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars. Atenció, roda la bola. I cau la número 129, 129, 129, amb 19 point. El de Guillemini és per... A veure qui se'n va la Marina. El 129, 129, 129, amb 19 point. És per... Chus, Chus Molina. Felicidades i a disfrutar-lo, sí senyor. Torn pel Bar La Pinya, Bar La Pinya, sí senyors, eh? Aquí al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local, ens ofereix dos esmorzars. Atenció, roda la bola. I atenció, doncs, perquè tenim aquí, atenció, quina ha caigut, Ha caigut la número 11, 11, 11. I a veure qui se'n va cap allà, atenció, la número del 6, és per Joaquim, Joaquim Gràcia, moltíssimes felicitats. Marxem a l'Olivo, l'Olivo Restaurant Lounge del port de Segur de Calafella, que ens ofereix un fantàstic vermut per dues persones. Ai, que bé que es menja l'Olivo, sí senyor, eh? Amb la Cristina, amb el José, amb l'Alexis, bueno, aquí els volem saludar tots, eh? Per cert, van estar aquí al Sol d'Hivern, eh? L'heu d'escoltar, la reposició del programa i, com no, doncs, també en el nostre apartat de ràdio La Carta. Sol d'Hivern, busca-ho, allà els trobaràs, la Cristina de l'Olivo, que a més són solidaris, a més, eh? O sigui, que déu-n'hi-do, eh? Bon ambient, bona gent, bon menjar, bona cintura. L'Olivo Restaurant Lounge, que bé que ens tracten, bona música també, eh? Doncs els trobareu aquí al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell, el que ens ofereix dos vermutacos per dues persones. Oh, atenció, perquè roda la bola. Ai, ai, ai, ai, a veure què surt aquí. A l'Olivo se'n va. Ui, mira, número 15, número 15, la niña bonita. Mira, la tenim aquí al costat, eh? Paula, Paula Mandil, moltíssimes felicitats. Ja disfrutar-ho al mil per mil. Sí, senyor. I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta, com diria aquell, eh? La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopre directe. A l'adito de la diligència. Que atenció, perquè cau la bola número... què passa aquí? A veure, número 43. El número 43, número 43, 43, 4, 3, point, eh? A lo millor, a lo millor, a lo millor.

di, eh? Allo voglio mini, come diria il francese, eh? Però no. A ver, a ver, a ver, aquí se va a capallar, capa la bodegueta. Ay, ay, ay, es para... Ay, mira, Josep, Josep Peris, Josep Peris, de Cal Pla, doncs moltíssimes felicitats, ja ho saps, eh? A disfrutar. Ara marxem a la diligència. Sí, senyors, que bé que ens tracten a la diligència. Des d'aquí saludem el Renato i a tota la parentela i a tota la parròquia de la diligència que la tenim davant mateix de l'església. Sí, senyor, eh? Amb aquests fantàstics dos vermuts, els quals podrem disfrutar, com sempre, des de la plaça Sant Cristòfol, aquí, a davant mateix de l'església, a l'editor de la bodegueta. Que atenció, roda la bola. I cau la número 132. La 132. Bajant de 32, eh? En 3 de points. El de Boyomini serà, serà. A veure, aquí marxarà cap allà, cap a la diligència. Amb el 132 i el 132. La diligència no comer i cenar. Ai, se t'enganxa la cançó, eh? Las calzotadas te vas a encontrar por un moscatell. Aquí està l'hi, mira, mira, mira, la diligència. Atenció, se'n va cap allà. Maria, Maria, Maria Moreno. Felicidades y buen provecho. I ara és el torn de la peixateria Cunit, el que ens ofereix cues de ràbia, ampolla de caldo aquí al carrer Ampar Nadal. Oh, que atenció, roda la bola. I aviam perquè ha caigut la número 207, eh? La 207, la 207. 207, 207 points. El de Bollomini és per... A veure quina... Qui va a la peixateria? És per... A veure, mentre anem esperant, ja ho saps, eh? La peixateria Cunit. Ai, si tens una... un sopar de gala, doncs agafa't una cigala. Si és un sopar elegant, doncs un bogavant. Ui, ui, ha quedat pillat això, eh? Un llamàntol, llamàntol. Bueno, ja ho saps, eh? La peixateria Cunit, eh? Aquí el tenim, mira, se'n va cap allà... Susana. Susana Flores. Moltíssimes felicidades i a disfrutar-lo. I ara és el torn de la xurreria Velo. La xurreria Velo ens ofereix un suís en xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo. Vinga, va, tots junts. Xurreria Velo. Ara sí, m'agrada, m'agrada, molt bé. Ens ofereix xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo. Al carrer Conca, de Barberà, número 13. Xurreria Velo. Davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ai, ai, ai. Qui se'n va cap allà? Oh, que atenció, perquè cau la bola número 237. La 230, mira, són 30 numerets més endavant, eh? El 237, el 237, 237, 237 points. El de Bollomini, serà, serà? És per... Ahí està! Isabel, Isabel Carrasco, felicidades y a disfrutarlo. Ja portem més d'un quart d'hora repartint premis. Recorda que sintonitzes el Mega Sud-est de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, i des del ventilador, el magazín estiuenc per fer marxar la calor. Sí, senyor, últim Mega Sud-est de la temporada, eh? I a més, encara tenim molt, molt, molt, molt per oferir-te, eh? Ara és el torn, atenció, eh? De Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga massatge al carrer Major número 6. Oh, atenció, roda la bola, a veure qui va cap allà. Ai, ai, ai. Ui, mira, cap i cua. El 262, el 262, 262, eh? De 6 de points. El de Bollomini, serà, serà? Marxarà cap allà. Atenció, a veure qui se'n va a relaxar-se.
amb aquest massatge o a practicar el ioga, eh? A veure, se'n va cap allà i és per... Ahí estàs, hombre! Àngels Lorca, a relaxar-se, força! I ara marxem a la braseria i pica de Cubelles. Sí senyor, la braseria i pica de Cubelles, el que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles Baixa, a la C31, ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. Braseria i pica de Cubelles. Ui, Òsquic, alça, Arri Tatano. Ai, qui se'n va cap allà? És el cavalló que viene de Bonanza. Mira, ha caigut de la bola. 310. La 310. 310. 3-0. I digo yo, mini, serà. Marxarà cap allà. Braseria i pica de Cubelles. Atenció. És per... S'està cap al final. És per... Oriol! Oriol Audet! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho dret! Sí, senyor! Vinga, doncs, que seguim per més premis. Ara és el torn de la carnisseria Jaguara, que ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí. Número 96. La número 96. 96, eh? The Nef 6 point. Se'n va cap allà. Carnisseria Jaguara. Paula Porto. A disfrutar-lo forço. Sí, senyor. I ara marxem al pollo a la brasa al sol, que ens ofereix un fantàstic pollastre a la brasa el dissabte o diumenge a l'Avinguda de la Font número 86. Oh, atenció, roda la bola. Ai. Cau la número. Atenció, Número 311. La 311. 311. Això està cap al final, també, eh? El 311. Se'n va pollos a la brasa al sol. Teresa Dalmases. Moltíssimes felicitats, eh? Sí, senyor. I ara és el torn de la cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones i que trobareu aquí al carrer Miguel Utrillo, número 4, de Cunit, clar que sí. Oh, que atenció, roda la bola, a veure. I se'n va la cova. La bola de la cova és el número 39. 39, 39, eh? 3, 9, point. El de Ullomini, serà. Marxa cap allà. Salma Salomé. Felicidades i a disfrutar-ho bé. Ara marxem al local social al Castell. Des d'aquí saludem el Manolo, eh? Sí, senyor. Mític, el local social al Castell, amb un marc incomparable, ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Que atenció, roda la bola. Ai. A veure què surt aquí. Atenció, és el número... 124 124 124. El Evo Jomini, serà. Marxarà cap allà. És per... Ruth Rivero. Felicidades i buen provecho. I ara és el torn del bar Casa Carminya, bar Travesses de Castanyaire. Bar Casa Carminya de Castanyaire, ai Rianxeira, Carminya Castanyaire, que bé que es menja. Sí senyor, i que bé que es tracta, i veure el futbol, les motos i el que faci falta. Bar Casa Carminya de Castanyaire, situat al passeig marítim número 5, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Que atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira, número 12. Està la primera fulla, eh? Número 12. Número 12. 12. Se'n va cap allà.
Francesc Navarrete. Felicidades y buen provecho, diria aquell. Felicitats, bon profit, senyor. Vinga. I ara, pizzeria, és el torn de la pizzeria, es troba al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas, a Barcelona, que ens ofereix una pizza per dues persones. Oh, atenció, roda la bola, a veure què surt aquí. I és, a veure, és el número 108, el 108, a 108, el 108, a veure, qui se'n va cap a la pizzeria Nanà, ai, és per, a veure, on està, sí, aquí, mira, Diana García, moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho. Ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, al carrer Víctor Català, número 4 de Comaruga, ens ofereix un esmorzar per dues persones. Atenció, roda la bola. I cau la número 120. 120. 120. 120, amb D0.1, el Evo Llumini, serà, marxa cap a la cafeteria Bernadia Núria, és per Xènia Amat, moltíssima felicitat. I ara, mucho Betty, penya bètica de Comarruga, ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. Oh, que atenció, roda la bola, a veure qui se'n va cap allà. I... ui, mira, els dos en aquests. El 22, toma ja, el 22, a veure qui se'n va cap allà. Això serà la primera fulla també, eh? Marxa cap a la penya bètica de Comarruga. Ai. Mercè Navarrete. Felicidades y a disfrutarlo. Sí, señor. Y ahora es el torn de la pizzería La Góndola de Cubelles. Mamma mía, La Góndola. El carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Oh, que atenció, roda la bola. A veure qui se'n va a la pizzería La Góndola. Roda la bola, góndola. Ai, mira, el 312, 312, 312, trobar amb dipoa, 312, allora, prego, mamma mia. Ai, allora, andiamo con la pizza, la góndola. Ai, és per última fulla, José Mandil. José Mandile, prego, felicità, mamma mia, come mi piace la pizza, ai, vinga doncs, José Mandil, a disfrutar la pizza. Ara és el torn del saborea, ven a saborea, ole, saborea, ven a saborea, ai, el saborea, ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a diumenge a divendres, de dilluns a divendres, a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Que atenció, roda la bola. I cau la número... Mira. 110, 110. 110, eh? 110, 110. 110, amb 0.1. Elevo jo mini, serà. És per... Mònica García. Moltíssimes felicitats. Ara és el torn del popopolla, loco, ens tornem bojos, mare de Déu, el pollo loco, tira la casa per la finestra, el pollo loco ens ofereix un pollastre a l'ast, amb patates al caliu, ampolla de vi, all i oli i pa, a l'avinguda Barcelona 159-161, local 2, amb consumició gratuïta, mentre esperes comanda, popopolla, loco. Oh, que atenció, roda la bola. I cau la número
Ui, mira, 122, la tenim a la vora. 122, 122, eh? On the deep one. Ell ho vol lluminir, serà, serà? És per... És per... Mari! Mari Navarrete! Felicidades y buen provecho! I ara és el ton de Fiestuki, Fiestuki. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero que trobareu a la discoteca Low. Discoteca Low de Segur de Calafell. Ens ofereix una invitació en consumició per dues persones aquí a l'Avinguda Catalunya número 3. Discoteca Low, Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. I cau la número 206, la 206, 206, eh? 206. Ell diu el Jomini, serà, serà. A veure, qui marxarà a disfrutar la discoteca Low, que disfrutes un ou, vaja. A veure, qui se'n va cap allà. És per... Joan, Joan Martínez, moltíssimes felicitats. I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, aquest fantàstic palauet àrab andalusí que trobareu a l'Arbós, vaja. Doncs ens ofereix una invitació per dues persones aquí, a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35, de l'Arbós. Va. La Giralda de l'Arbós és l'Arbós, no? Eh? Poc, atenció, roda la bola. I cau la número... És número, número... 270. Ui, ui, 270, ja ens confoníem. El 270, 270, 217, 270. Ell ho llumini, serà, serà... És per... És per... A veure, a veure, a veure... Aquí està, aquí no... Ahí està! Paula, Paula Mandil! Felicidades y a disfrutarlo al 100 por 1000! I ara marxem al Racòdol. Sí, senyor, ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit, al Racòdol. Oh, que atenció, roda la bola, a veure què surt aquí. Taula número... 274, la 274, 274, mira al costat, quatre numerets. Gerard Cortés, moltíssimes felicitats. Torna ara pel Rincón del Tapeo 2, que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred i que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Que atenció, roda la bola i cau la número... a veure, número, número... Rincón del Tapeo 2, número... 152, el 152, 152, en 5 dipua, el Ullumini, serà, serà... Se'n va cap allà, atenció, atenció, perquè és per... Zoe, Zoe Gómez, moltíssimes felicitats! Seguim, doncs, portem més de mitja hora repartint premis ja des de la nostra ràdio anticrisi, des de Ràdio Cunit, el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit. Ara és el torn de Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova, al qual ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. Oh, atenció, roda la bola. I cau... Ui, mira, cap i cua. 121, 121, 121, eh? En di, en poa. Ell li vol lluminir, serà, serà. Marxa cap allà, a dinàmica. És per... Montse, Montse Cubelles. Felicitats, ja disfrutar-ho, clar que sí, amb totes elles. I ara marxem a l'Hotel Àdia. Ai, ai, ai, què he dit de l'Hotel Àdia ja, que no s'hagi dit. A l'Hotel Àdia, aquest fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno! Oh,
Foc, atenció, roda la bola i cau la número, a veure, a veure, a veure... 116, 116, 116, 116, 116, se'n va l'hotel Àdia, atenció, atenció, qui marxa cap allà, a disfrutar, i és... Ahí estàs! Cristina, Cristina Navarrete, felicidades y a disfrutarlo, claro que sí! I ara és el torn del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. Museu del Ferrocarril, a tota màquina! Moc, atenció, roda la bola! I cau la número... Ui, mira, el número de la ràdio, el 107. I qui tindrà el 107? A veure qui tindrà el 107. 107. 117. Ai, no, 17, no. 107, això. Ui, el tenim aquí al costat. Hombre, Toni, Toni Capdevila. Moltíssimes felicitats. Vinga, que seguim per més premis. Tornem amb el pack doble de Bosley's Motor Show Extreme, el festival del motor. Hollywood a la pista. Sí, senyor, el mega show que trobareu aquí al karting Comarruga, a la Nacional 340, quilòmetre... 1188, ja ens equivocem de quilòmetre. No, no, és el 1188 el que, doncs, trobareu aquest fantàstic show espectacle, Bosley's Motor Show Extreme. Qui s'emporta les dues primeres entrades? A veure... Moc, atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, mira, cap i cua. El 313, el 313, 303, 313, 303. A veure, doncs, qui se'n va cap al kàrting de Comarruga a disfrutar del Bosley's Motor Show Extreme. El tenim aquí darrere. Pilar, Pilar Domec, Pilar Domec, moltíssimes felicitats. A tot gas, gas, gas, gas al matalàs. Sí, senyor, marxem per al segon i últim pack doble d'entrades al Bosley's Motor Show Extreme, al kàrting de Comarruga, a la Nacional 340, quilòmetre 1188. Una altra entrada per dues persones. I atenció, roda la bola. Gaula número 289, 289, 289, 8 Nef Point. El mini és per... És per... Ui, mira! Caram, una altra vegada. Toni Capdevila! Toni Capdevila, moltíssimes felicitats! Ja sabeu que podeu participar un cop al dia. Per tant, si ho feu els 5 dies de la setmana, 5 números que tindreu. Més oportunitats perquè us toqui premi. Ara és el torn d'atenció del circo, del circ encantat, aquest circ al qual tenim aquí acampat al pàrquing de Renfa, d'aquí de Cunit, i el que hem fet aquesta fantàstica entrevista que podeu també disposar en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, trobareu l'entrevista del circ encantat, el circo encantado, amb aquesta fantàstica espectacle, apte per tots els públics, també per nens petits, perquè us ho passareu d'allò més bé. És terror amb humor, i a més, escolta'm, ambientat amb una fantàstica mansió, així com medieval i a la vegada, doncs, rotllo passaje, que no ho és, però bueno, un fantàstic show i únic, únic al món, i a més, un circ certificat amb tots els premis internacionals. Circo Encantado, el que ens ofereix, atenció, 10, atenció, 10 entrades dobles a sortejar avui i els demés dies, 5 entrades dobles per sortejar, i ho farem a través del nostre Facebook de Ràdio Cunit. Ràdio Cunit en majúscules, cada dia publicarem el llistat de guanyadors, Anem per al primer pack, per la primera entrada doble. Oh, atenció, roda la bola. Ai, ai, ai, a veure què surt aquí. I cau la bola número... 198, 198, 188,
198, 98 and Nef 8 point. Mini. És per... A veure, és per... Eliseo Vives, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs anem a pel segon pack. Atenció, el segon pack d'entrada doble per el Circo Encantado. Te lo pasarás de miedo. Ui, ui. Que atenció, roda la bola. Ui, mira, cap i cua. El 181, 181, 181, i el tenim aquí al costat. Genís Castillo, moltíssimes felicitats. Vinga, que això no para, anem a parar la tercera entrada doble del Circ Encantat. Sí, senyor, encantat de tenir-lo aquí al nostre poble. Estrena mundial, sí senyor, aquí a Ràdio Funit. Moc, atenció. I a veure què surt aquí. Ui, mira, el número 12, 12, 12, un deep one. Primera fulla és per Victoria Hidalgo. Felicidades i a disfrutarlo. Déu-n'hi-do, el Circ Encantat, eh? Tira la casa per la finestra, tu. Ja ho sabeu, eh? Tots els espectacles són a partir de les 9 de la nit. Però dues hores abans ja tenen obertes les taquilles per anar a buscar la vostra entrada. Ja sabeu que tota la gent que li toqui ha d'anar amb el DNI directament a la taquilla. I allà, doncs, li donaran l'entrada. Atenció, perquè anem a per una altra entrada. Som-hi! Roda la bola, a veure què surt aquí. És el número 301, el 301, 301, 301, 301, a veure qui se'n va cap allà. I és per... Ah, mira, aquí estàs. Què posa aquí? Carlos Enrique, que llarg. Carlos Enrique Mayola. Carlos Enrique Mayola, felicidades i a disfrutarlo. Anda, que no mola, eh? Ai, el Circ Encantat, Déu-n'hi-do, eh? Únic, únic, l'únic circ d'aquestes característiques que tenim aquí en el nostre poble i que s'estrena per la primera vegada. I no serà pas l'última, perquè els seus èxits l'avalen. Anem, atenció, per una altra entrada per dues persones. Oh, atenció, roda la bola, ai, acau. I és el número... 187, 187, 187, eh? And with set point, ell ho vol mini, és per... A veure, aquí se'n va el Circ Encantat, i encantat de passar-ho bé, sí senyor, eh? Ai, quina por! I un fantàstic show espectacular aquí en aquest circ que tenim aquí al costat del pàrquing de Renfe de Cunit. Estaran acampats fins al 16 d'agost, eh? Cada dia també sortejarem més premis. Atenció perquè, mira, aquí el tenim, el 187, és per... A veure què posa aquí. Mari Ángeles González Bernabéu. Clar, el cognom és comú. Mari Ángeles González Bernabéu, te vas al circo! ¡Felicidades! Vinga, doncs, anem a parlar... A veure, la sisena entrada ja doble, som-hi! Oh, atenció, roda la bola! I cau la número... Ui, mira! El 289, 289, anem a buscar-lo! Recordeu que tota la gent que li toca les entrades del circ han d'anar amb el DNI, eh? Una estona abans de que comenci l'espectacle. Doncs amb el DNI són premis personals intransferibles, eh? Com tots, eh? Però aquests encara més, perquè es va directament amb el DNI a taquilla. Amb el DNI a taquilla i allà, doncs, us donaran l'entrada. Recordeu que les taquilles obren dues hores abans de l'espectacle que comença a les 9 del vespre, cada dia, aquí a Cunit, eh? El Circ Encantat. I atenció perquè se'n va cap allà. Ja tenim aquí Meritxell Lúria. Meritxell Lúria, moltíssimes felicitats. I ràpidament anem a per una altra entrada, ja la setena del Circ Encantat. Oh, atenció, cau la bola, Déu-n'hi-do.
I és la número 193. 193. 193, eh? Amb Nef Troa. El Evo Jomini serà, serà... Marxa cap allà. Cap al Circo Encantado. A veure, és per... Ahí estàs! Eva, Eva de la Peña, felicidades! Vinga, doncs anem per la vuitena entrada doble del Circo Encantado. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número... 88. 88. HTH, eh? 8, 8 point. Ei, li vull dominar. És per... Ai, ai, ai, quina por, quina por. Te lo pasarás de miedo en el Circo Encantado. Ai, ai, ai, que bé que ens ho passarem. Sí, senyor. Atenció, se'n va cap allà... Lorena, Lorena Sánchez. Felicidades y a disfrutarlo. Vinga, doncs, ens queda ja... Anem a parlar la novena entrada gratuïta doble del Circ Encantat. Oh, atenció! Cau, cau la bola, cau la bola. A veure, a veure, a veure... 318. La 318. 318, atenció. Això està cap al final, eh? La 318. I és per... És per... Hombre! Toni, Toni Capdevila! Moltíssimes felicitats! Anem a parlar de desena i última entrada del dia d'avui. Recordeu que totes les entrades del Circ Encantat són per al dia d'avui, eh? Per avui divendres 31 de juliol. Heu d'anar, doncs, a les 9 de la nit, una mica abans, doncs, a disfrutar, a buscar la vostra entrada i a disfrutar d'aquest fantàstic espectacle. Recordeu, tota la gent, aquestes 10 persones que els hi tocarà, doncs, han de disfrutar de l'espectacle el mateix dia, avui, eh? Avui divendres 31 de juliol. Aquestes són les 10 entrades que sortegem i anem a per la desena i última entrada doble. Atenció, roda la bola. I cau el número 106. 106. 106, eh? En 06 point. El de Bollomini, serà, serà? És per... a veure... És per... Aquí no tenim, aquí tampoc. Recordeu, eh? Aquestes 10 entrades del Circ Encantat són per al dia d'avui, eh? I heu d'anar directament amb el vostre DNI a taquilla. Són personal intransferibles i són per avui només, eh? A veure... Mira, aquí, aquí surt, atenció... El 106, Javier Rodríguez. Felicidades, ya disfrutarlo, claro que sí. Com també de seguida, doncs, volem felicitar tota la gent a la qual ha participat i que li ha tocat premi en aquesta setmana. L'últim mega sorteig de premis de la comarca d'aquesta temporada. La que ve més i millor, com sempre, eh? A finals de setembre ens tornarem a trobar i tornarem a sortejar. I des d'aquí, doncs, com no, agrair a tots els nostres patrocinadors, els quals ho han fet possible. La màgia de la ràdio, la interacció, el feedback que es produeix, doncs, aquí, doncs, a promocionar el comerç local i que els nostres oients també els disfrutin i que tots ens disfrutem els uns als altres i fem un poble molt millor, com ha de ser, eh? Per com és la ràdio com a servei públic, doncs és dinamitzar el nostre comerç, dinamitzar el nostre poble i, com no, doncs també enfortir tot el que seria la nostra identitat. Des d'aquí, doncs, com no, volem agrair a tota la nostra audiència, com també a tots els nostres patrocinadors, i recordar als guanyadors que ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous de 9 de matí a 2 de la migdia. Recordeu que els vals caduquen al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, excepte els del circ, que aquests poden anar directament amb el DNI, eh? Directament amb el DNI, doncs, el mateix dia de la funció, eh? Avui divendres 31 a les 9 de la nit comença la funció. Dues hores abans podeu anar a la taquilla, doncs, a buscar la vostra entrada, donant-vos a conèixer amb el vostre DNI. I dit això, ara sí, és moment d'aturar, doncs, el nostre conitejador.
Ai, ai, i donar pas al repàs dels guanyadors d'aquesta setmana. Som-hi, doncs. Els guanyadors del Mega Sorteig de Premis d'avui divendres 31 de juliol, últim de la temporada, se'n va a la Casa de l'Oro Mireia Mañé, a la Clínica Dental de Cunit Toni Capdevila, Alma Music Eva de la Penya, a mi molt nou Fernando Gómez, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo Gemma García, a la Joyería Castillo Jaime Fernández, a Sam Iscalafell Montse Bosch, a la Peruqueria Harmony Estefania González, a Dona Repita Palas 2 Susana Flores, a la Marina Chus Molina, al Bar La Pinya Joaquim Gràcia, a El Olivo Restaurant Lounge Paula Mandil, a la Bodegueta Josep Peris, a la Diligència Maria Moreno, a la Passateria de Cunit la Susana Flores, a la Xurreria Velo Isabel Carrasco, a Nanda Yoga Studio Cunit Àngels Lorca, a la Braseria i Pica de Cubelles Oriol Audet, a la Camiseria Jaguara Paula Porto, a Pollos a la Brasa al Sol Teresa Dalmases, a la Cova del Gorca Salma Salomé, al Local Social al Castell Ruth Rivero, a Casa Carminya Francesc Navarrete, a la Pizzeria Nenà Diana Garcia, a la Cafeteria Panaderia Núria Xènia Amat, a la Penya Bètica de Comarruga Mercè Navarrete, a la Pizzeria La Góndola José Mandil, al Saborea Mònica Garcia, al Pollo Loco Mari Navarrete, a la Discoteca Lou Joan Martínez, a la Giralda de l'Arbós Paula Mandil, al Recodols Gerard Cortés, al Rincón del Tapeo 2 Zoe Gómez, a Dinàmica Montse Cubelles, a l'Hoteladia Cristina Navarrete, al Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova Toni Catavila, a Bosley's Motor Show Extreme al Pac Doble, el primer se l'emporta la Pilar Domènech, perdó, Pilar Domènech, i el segon Toni Catavila. I els 10 afortunats que s'emporten una entrada doble al Circ Encantat són Eliseo Vives, Janís Castillo, Victoria Hidalgo, Carlos Enrique Mayola, Mari Ángeles González Bernabéu, Meritxell Llúria, Eva de la Peña, Lorena Sánchez, Toni Capdevila i Javier Rodríguez. Doncs moltíssimes felicitats a tots i totes, i ja ho sabeu, ja podeu venir a buscar els vostres tiquets, a tota la resta de gent que li hagi tocat aquí al carrer Francesc Macià, amb els personal intransferibles que duquen a cap de 15 dies, i els del circ heu d'anar directament avui amb el vostre DNI, abans de que comenci la funció de taquilla, a donar-vos a conèixer perquè us donin l'entrada, que és per al dia d'avui, I dit això, ara sí, doncs agrair a tota la gent que ha participat, moltíssimes felicitats als guanyadors, i doncs no canvieu de canal perquè tenim molta, molta programació per oferir-vos, la programació d'estiu de Ràdio Cunit més relaxada, amb molta més música, al qual doncs us desitja que passeu unes molt bones vacances en companyia de la nostra sintonia, perquè nosaltres tanquem temporada per vacances, tornem ja a finals de setembre, o sigui que des d'aquí, des dels controls tècnics i locució, un servidor Jaume Sens, el que us saluda i us agraeix la vostra participació, i us esperem que la que ve torneu a estar aquí entre nosaltres i que sigui més i millor a camí dels 20 anys de Ràdio Cunit, fent aquesta gran família que dia rere dia anem creixent des de la nostra sintonia. Que passeu un molt bon estiu, petonets i abraçades, i ens retornem a trobar a la tornada. Que vagi de gust! Siau!

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, a Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui divendres, dia 31 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens.

comencem, doncs, amb la següent notícia, és que tenim afectacions de trànsit pel Cunit Music Festival en el dia d'avui. Amb motiu de la celebració del Cunit Music Festival, s'establiran talls de circulació per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment. Recordeu, doncs, a la carretera de Clariana, el dia d'avui, com també demà i passat, de 6 de la tarda a 4 de la matinada, el carrer Onofre Llopis es veurà afectat. L'accés quedarà restringit i només es permetrà el pas a treballadors del festival, serveis essencials i veïns amb residència dins del recinte tancat. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i Veolia revisen l'estat dels hidrants del barri de Costa Cunit. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb Veolia, empresa concessionària del Servei d'Abastament d'Aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides dels darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastiment manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veolia volen aclarir que els hidrants disposen d'una vàlvula de seguretat que habitualment roman tancada per evitar actes vandàlics o usos indeguts. Aquesta vàlvula és oberta pels serveis d'emergència, principalment pels bombers, en el moment en què és necessari utilitzar l'hidrant durant una intervenció. Per aquest motiu, en les imatges que han circulat recentment, es podia observar que inicialment no sortia aigua, ja que la vàlvula de pas no estava oberta. Un cop accionada aquesta vàlvula, el cabal i la pressió disponibles són el que proporciona de manera permanent la xarxa municipal d'abastament d'aigua, tal i com s'ha volgut i s'ha pogut comprovar durant la revisió realitzada pels tècnics. L'Ajuntament de Cunit manté una coordinació permanent amb Veolia per garantir el correcte manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I des de l'Ajuntament de Cunit també anuncien el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei es va posar operatiu, doncs, des del passat dia 20 de juliol i estarà, doncs, actiu operant fins al 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, oferim 3 sortides cada vespre, concretament a les 7 del vespre, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I tornen al concurs de Castells de Sorra. L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d'agost, de 11 del matí a 2:15 de migdia a l'Espigó 5, davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions es faran el mateix dia a les 10:30 del matí al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que comptarà amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I Junts registra una proposta de resolució al Parlament per exigir un pla d'impuls a la gestió forestal i prevenció d'incendis a la vegueria del Penedès. Davant l'onada d'incendis aquest juliol, que han cremat més de 730 hectàrees a l'Anoia, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i a l'Alt Camp, Junts reclama una estratègia específica i recursos immediats pel territori. Davant de la gravetat de l'onada d'incendis forestals que ha patit la vegueria del Penedès i el seu entorn immediat al llarg d'aquest mes de juliol, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per exigir una actuació immediata, coordinada i d'abast estructural al govern de la Generalitat. La iniciativa reclama implementar una estratègia de gestió forestal preventiva i un suport decidit a l'activitat agrària i vitivinícola de la vegueria com a eina clau de la resiliència territorial. Catalunya afronta un escenari marcat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, els períodes de sequera continuada i l'elevat risc de grans incendis forestals. Durant aquest mes de juliol, el Penedès ha viscut episodis d'alta gravetat que s'han posat de manifest a la vulnerabilitat de la zona. Com, per exemple, l'incendi de l'Anoia entre el 6 i el 7 de juliol, l'incendi del Pla de Manlleu el 8 de juliol, l'incendi d'Aiguamúrcia, Torrelles de Foix i Pontons el 13 de juliol i l'incendi de Cubelles i Cunit aquest passat 23 de juliol, declarat entre Mestre D, a Cubelles i Costa Cunit, que va requerir d'un ampli desplegament de 11 dotacions terrestres, mitjans aeris i mesures de confinament. Davant d'aquesta situació, la diputada de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, ha demanat al govern un canvi de rumb radical i ha denunciat, doncs, la passivitat i la inacció de la Generalitat a l'hora de protegir el Penedès abans no arribi el foc. La vegueria del Penedès té una configuració especialment sensible als incendis forestals, on la massa forestal conviveix directament amb urbanitzacions, conreus i nuclis viscuts. No podem continuar aplicant-hi receptes genèriques ni actuant a remolc de les emergències. El Penedès necessita un pla específic dissenyat sobre el terreny amb recursos suficients, planificació a llarg de termini per reduir realment el risc d'incendis.
Així mateix, Ortiz ha remarcat la necessitat d'implicació directa de l'administració catalana. Cal anticipació i una gestió forestal planificada. No podem deixar tota la responsabilitat de la prevenció a les esquenes dels ajuntaments, dels veïns o dels pagesos i viticultors, que ja fan un esforç titànic per mantenir el territori viu mentre pateixen la inacció del govern. En aquest sentit, la diputada subratlla que la millor protecció és actuar abans que el foc es declari. El manteniment de l'activitat agrària i molt especialment de la viticultura i dels conreus que configuren el mosaic agroforestal del Penedès redueix la continuïtat del combustible vegetal, actuant doncs com a tallafocs natural, facilitant les tasques d'extinció i reforçant la resiliència del territori davant del canvi climàtic. Què reclama la proposta de resolució? Mitjançant la proposta de resolució, Junts per Catalunya insta el govern de la Generalitat a fer una estratègia específica pel Penedès. Elaborar en un termini de 6 mesos un pla de gestió forestal i prevenció d'incendis propi per la vegueria, identificant zones d'alt risc, calendaris i recursos executius. També actuacions preventives immediates amb la incrementació de manera urgent de treballs silvícoles, reducció de la càrrega de combustible forestal, manteniment de franges estratègiques i preservació del mosaic agroforestal. També reforç de línies d'ajuts, incrementar la dotació econòmica destinada a propietaris forestals, associacions forestals, explotacions agràries i ens locals. També programa de suport a la viticultura, aprovant doncs 6 mesos un programa específic de suport a les explotacions agràries i vitivinícoles com a eina de gestió del territori i prevenció d'incendis. I rendició de comptes anuals amb presentació anual d'un informe detallat davant el Parlament sobre l'execució pressupostària, actuacions realitzades i resultats assolits a la vegueria del Penedès. De manera complementària, el grup parlamentari ha tramitat una bateria de preguntes amb resposta escrita adreçades al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fiscalitzar l'acció del govern fins la data. Quines actuacions de gestió forestal preventiva s'han executat a la vegueria des de l'inici de la legislatura amb detall de dates i pressupost? Quina planificació, calendari i inversió té prevista el Departament per la resta de la legislatura al Penedès? Quina superfície forestal de la vegueria disposa actualment d'instruments de gestió forestal aprovats i vigents per comarques? I quins recursos econòmics s'han destinat a ajuts per la gestió forestal, la prevenció i la xarxa viària forestal desglossats per comarca, municipi i línia d'ajut? I la Diputació de Tarragona també ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin optar als premis INJUE emprendipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO, estudis postobligatoris, on en aquesta edició els guardons compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa al seu abast les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els premis INJUE poden consultar les bases de la convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre a dipte.cat. Els Premis INJUE arriben a la seva 7a edició, on fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, Empresa, sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses vinculada a la Fundació URB, i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Però encara tenim més notícies. I és que el proper 31 de juliol, o sigui, avui a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès, impulsat pel col·lectiu Eixarcolant. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. A més, dimarts 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el Sunraig Cunit torna després de l'espectacular edició de l'any passat. Aquests 13, 14 i 15 d'agost, el passeig marítim de Cunit es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu d'un ambient creatiu i vibrant.
Recorda, el passeig marítim de Cunit els dies 13, 14 i 15 d'agost de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres de l'estiu. A més, també tenim una sortida patrimonial titulada l'Avenc de Sant Antoni el proper 22 d'agost a 7 de la tarda i fins a les 8 a la plaça Tomàs i Valiente. Punt de trobada davant de la McDonald's, amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I seguim amb el Viu l'Estiu. El dijous 27 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'associació Joves per Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitza el pròxim 29 d'agost el Xiribai, una iniciativa que uneix dues de les activitats més recordades de l'estiu, la xiringuitada i el Bye Bye Summer. La jornada començarà a 6:15 de la tarda i comptarà amb l'animació de Guillem Estadella, que recorrerà el passeig marítim amb el seu característic tractor, acompanyat dels participants en una ruta pels xiringuitos del municipi. Enguany hi participen quatre establiments: el Tsunami Beach Cunit, la Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Chiringuito 7. El pack d'inscripció té un preu de 15 euros i inclou 5 consumicions, una a cada xiringuito participant i una consumició extra per utilitzar a l'establiment que es prepareixi. Una pistola d'aigua per participar en les diferents activitats de la ruta. Durant el recorregut, els participants podran gaudir d'un ambient festiu i refrescar-se amb les pistoles d'aigua, convertint el passeig marítim en una gran festa per acomiadar l'estiu. Els 300 packs disponibles es posaran a la venda a partir del 3 d'agost a l'oficina de turisme, fins a exhaurir existències. L'organització també ha avançat que la jornada inclourà més sorpreses i que els participants hauran de seguir una temàtica de vestuari que es donarà a conèixer pròximament a través de les xarxes socials de l'associació Joves per Cunit. Des de l'Ajuntament de Cunit es dona suport a aquesta iniciativa que fomenta la dinamització del municipi, la participació juvenil i l'activitat dels establiments del passeig marítim durant els darrers dies de la temporada d'estiu. I també el proper dia 29 d'agost tornem a tenir una sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, la segona part, el qual tindrà lloc, com dèiem, el 29 d'agost a 6:45 del vespre a la plaça de la Vila, com a punt de trobada. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I avui és l'últim dia de la programació regular de Ràdio Cunit, al qual, doncs, agafem vacances i tornem, si Déu vol, a finals de setembre, encarant ja una altra temporada de camí dels 20 anys d'història de Ràdio Cunit. Avui, doncs, a més, es farà un sorteig en viu i en directe, doncs, a banda dels 25 premis que tenim, doncs, setmanals per part dels nostres patrocinadors, també sortejarem dos premis més com a novetat per acabar aquesta temporada, com són el doble pack de premis, el doble pack d'entrades del Motor Show Extrem, que té lloc al kàrting de Coma-ruga, i també del Circ Encantat, el qual està acampat al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, amb aquest espectacle al qual, doncs, es veuen i n'hi ha que es viuen. Aquest estiu deixa't sorprendre pel Circ Encantat, un viatge ple d'emoció, adrenalina, humor i màgia que farà gaudir tant els més petits com els més grans. Recorda, a Cunit, aquí al costat de l'estació de Renfe, del 31 de juliol al 16 d'agost. Crea records inoblidables amb les persones que més estimes. Estàs preparat per viure aquesta experiència? Aconsegueix les teves entrades i vine a descobrir la màgia del Circ Encantat. Ràdio Cunit avui sortejarà 10 packs dobles i els demés dies fins al 15 d'agost
sortejarem 5 packs dobles diaris, al qual heu d'estar pendents del Facebook de Ràdio Cunit, que és Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs, tota la gent interessada podrà deixar el seu nom i cognom i entraran en el sorteig diari de 5 packs dobles per a l'espectacle que té lloc a partir de les 9 de la nit, tot i que 2 hores abans obren taquilla per poder anar amb el vostre DNI i vas canviar-lo amb l'entrada, el qual és personal intransferible i caduca el mateix dia. Des d'aquí doncs, donem les gràcies a tots els patrocinadors, els quals han anat doncs, anunciant-se al llarg d'aquesta temporada i, com sempre, des de Ràdio Cunit, seguim fent promoció del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres abans de tancar la temporada, i és que també torna el butlletí

Operar i manipulació d'aliments a Llorenç del Penedès. A l'Eina, al Vendrell, també necessiten cuiner o cuinera al Vendrell, auxiliar administratiu al Vendrell, personal de neteja a Roda de Barà i operari de producció a Llorenç del Penedès. A Calafell Treball, mecànic de cotxes a Vilafranca, operari amb carnet de conduir a Calafell i xapista pintor al Vendrell. Al Som Cunit, operari i operària de fàbrica a Bellvei, auxiliar d'atenció domiciliària a Cunit i mosso de magatzem a Santa Oliva. Diverses ofertes de feina d'ocupació que podreu trobar també a l'oficina jove del Baix Penedès. Vols fer créixer la teva carrera professional? Tenim un servei d'orientació professional 100% subvencionat. Acompanyament personalitzat, sessions presencials i online, nous objectius professionals. Trucant al 683-129-536, 683-129-536. I tenim ajut per autoocupació per a joves. Tenir entre 18 i 29 anys, amb dos inclosos amb domicili fiscal i o bé centre de treball a Catalunya. Està inscrit al Garantia Juvenil abans de l'inici de l'activitat com a persona autònoma. I no està contractat per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat econòmica ni durant tot el període subvencionable. Recorda, fins a 17.094 euros per jove. Sol·licituds, els quals finalitzen el 22 de setembre a les 2 del migdia. Informa't a la resta de requisits de la documentació necessària i de com fer la inscripció a canalempresa.gencat.cat, canalempresa.gencat.cat. I també tenim la Casa d'Oficis, amb informació i manifestacions artístiques, del 4 de desembre al 31 d'octubre de l'any vinent, amb una durada de 1.635 hores, amb modalitat presencial, idioma català, dilluns a divendres, de 8 del matí a 3:45 de la tarda, adreçat a joves de 16 a 29 anys, residents del nucli antic del Vendrell. També tenim Otor 108, operacions bàsiques de cuina, certificat de professionalitat nivell 1. La data del curs començarà a l'octubre i finalitzarà al desembre, amb 300 hores lectives i 80 hores de pràctiques en empreses. A l'horari de dilluns a divendres, de 9 del matí a 4 de la tarda, amb descans d'una hora per dinar. Horari de pràctiques a determinar amb l'empresa. L'adreça del curs, a l'Escola de Turisme del Baix Penedès, a l'Avinguda Pelloriana 104, a Coma-ruga. Més informació per WhatsApp al 670-51-91-64, 670-519-164, o bé per telèfon al 977-68-29-38, 977-68-29-38, o bé a direcció @escolaturismebp.org. Més informació a www.fundaciosantateresa.org. I durant aquest estiu tenim altres activitats. Estiu a la Sínia. Activitats al Parc de la Sínia de Calafell, juliol i agost. Obertes i gratuïtes per tothom. No cal inscripció. És recomanable que portis roba esportiva i aigua per hidratar-te. Els dilluns tenim batxata, els dimarts terror a la fresca, els dimecres ioga i els dijous zumba. El Casal Jove de Calafell. També tenim la Festa Major del Papiolet, del 30 de juliol al 5 d'agost. Més informació al web de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. I Festa Major a Mas Llorenç, també, del 30 i 31 de juliol, 1, 2 i 3 d'agost. Més informació al web de l'Ajuntament de Mas Llorenç. I tenim el Bo Cultural Jove, per joves nascuts el 2008. El Bo Jove és una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals, on el termini finalitza el 31 d'octubre. Requisits, tenir clave o certificat digital. I si encara no el tens, als 18 anys, no pots sol·licitar-ho, doncs has de buscar un representant legal al teu nom. Més informació a bonoculturajoven.gob.es. Pel que fa a l'aparador jove, tenim exposició 100 anys, 100 nens, del 13 al 31 de juliol, a l'aparador jove. I pel que fa a l'art jove, tenim la mostra d'art jove del Baix Penedès, al Remolí. Arts visuals contemporànies, convocatòria oberta a partir del 15 de juny d'aquest any fins al 30 de setembre.
Pel que fa a mobilitat internacional, si vols conèixer món, comença per informar-te. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, demana cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès, dijous 17 de setembre, de 5 de la tarda a 7 del vespre, o bé trucant al 600

0: 16 907 318 616 917 318 o al 977 157 157 977 157 157 o bé a baixpenedès@oficinajove.cat. I ens recorda també els serveis de l'Oficina Jove: assessorament acadèmic, assessorament laboral, orientació per a mobilitat internacional, assessorament per a associacions juvenils, aparador jove per a artistes emprenedors, borsa de recursos, talleristes i materials, tramitació de carnet d'alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci, entre d'altres. Tot això a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Més informació també a l'Espai Jove i al punt d'informació juvenil de Cunit. Més informació a joventut@cunit.cat o bé també a l'Instagram jovescunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès també, el qual el mateix ens distribuirà ulleres especials per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Per facilitar que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment astronòmic amb totes les garanties de seguretat, el Consell Comarcal ha fet arribar aquestes ulleres als ajuntaments de la comarca, que seran els encarregats de distribuir-les entre la població. A més de protegir la vista durant l'observació de l'eclipsi, les ulleres incorporen dos codis QR amb informació d'utilitat per a la ciutadania. Un QR per descarregar o accedir a Taxi Plus Baix Penedès, el nou servei de l'àrea única del taxi de la comarca. I un altre QR amb informació sobre el servei comarcal de recollida selectiva de residus i reciclatge. Una manera original d'unir divulgació, seguretat i serveis públics en un mateix suport. Recordeu, no observeu mai un eclipsi solar sense ulleres homologades o els sistemes de protecció adequats. La protecció de vista és imprescindible. I l'Oficina Jove del Baix Penedès i el Consell Esportiu uneixen esforços per impulsar el nou programa de trobades esportives i lúdiques adreçat als joves de la comarca. Una iniciativa per fomentar l'activitat física, els hàbits saludables, el treball en equip i la convivència entre el jovent dels diferents municipis. Les entitats juvenils i els grups de joves seran els protagonistes de l'organització, convertint aquestes Olimpíades en un espai de participació, inclusió i cohesió comarcal. La primera jornada se celebrarà a la Bisbal del Penedès entre els mesos de setembre i octubre i donarà el tret de sortida a un calendari que es vol estendre a altres municipis del Baix Penedès. Una nova proposta per fer esport, compartir experiències i contribuir i construir comarca entre tots els joves. I tenim també formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la teva perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Més informació, doncs, al Consell Comarcal del Baix Penedès. Com també tenim la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quins són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació també. Doncs, més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I ens centrem en el món del vi. Acaba, marxem al 3 de 8, on parlem amb Jaume Vendrell, que ha escrit un llibre sobre la història de la seva família després de 2 anys de recerca. La Mancomunitat Penedès Garraf supera el 55% de recollida selectiva gràcies als nous models de recollida. La implementació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta incrementa la recollida selectiva i redueix el rebuig un 26,8% i disminueix un 8% la generació de residus. A més, també la denominació d'origen Penedès presenta al conseller Ordeig el projecte per als vins escumosos de qualitat del Penedès. La denominació d'origen segueix desenvolupant el seu pla estratègic. I Covides rep 1,8 milions d'euros de l'ICF per créixer als mercats internacionals. La cooperativa és la 5ª productora mundial de la denominació d'origen Cava. A més, AE Cava esdevé amiga d'honor del Vinceum. L'objectiu és impulsar conjuntament la cultura del Cava. I la Verema es continua avançant any rere any. El Penedès viu la més primerenca de la història. A més, el govern i el sector vitivinícola acorden un pla de xoc per millorar les condicions de la vinya i del vi. Es podrà accedir a préstecs entre 20.000 euros i 5 milions. I Codorniu anuncia que comprarà un 20% més de raïm per reforçar el seu compromís amb els viticultors. L'Agrícola de Llorenç suma 6 noves medalles internacionals i el nou Cava Revolta debuta en premi. Tres naus rosat de Dominio, gran or i millor escumós rosat als Premis Binari 2026. I Joaquim Toses deixa la presidència de l'AECABA després de 4 anys al capdavant de l'associació. I com dèiem, també la barema del CABA arriba a l'onzena edició amb 20 activitats exclusives als cellers. Produir un quilo de raïm costa al viticultor entre 53 cèntims i 56 cèntims d'euro aquest any. El Penedès es prepara per viure una nova festa de la barema amb 21 experiències enoturístiques. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors també han fet una marxa lenta per exigir solucions per a l'excedent de raïm. I Eduard Pujol proposa recuperar la Rambla de Nostra Senyora com a espai dels cellers del Bitjàs. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades. Doncs fins aquí tanquem la temporada d'informatius a Ràdio Cunit, tot emplaçant-vos ja a la temporada vinent, que començarà, si Déu vol, a finals de setembre. Com sempre, agraïm, doncs, la sintonia de tots els nostres oients, però no canvieu de dial perquè tenim una programació musical durant tota aquesta temporada d'estiu fins a la tornada. Que vagi de gust, molt bones vacances per la gent que les tingui i molt bon estiu a tota la gent que també sintonitzi tant de dia com de nit Ràdio Cunit. Ara, per això, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, divendres 31 de juliol de 2026, serà de temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 a màxima, amb humitat alta i molta xafogor, amb vent feble i variable fins a mig matí i de migjorn o xaloc la resta del dia. A la mar hi haurà marejol. Demà dissabte comencem l'agost igual que acabem el juliol, amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda. Temperatura alta, que estarà entre els 24 i 31 graus, i humitat alta amb molta xafogor. Vent feble amb gregal al matí i migjorn a la tarda, on a la mar hi haurà marejol. Diumenge, pocs canvis, amb sol i núvols baixos al matí, cel més clar a la tarda. La temperatura baixarà també una mica de nit, però pujarà de dia, movent-se entre els 23 i 32 graus de mínima, amb humitat alta i xafogor intensa, amb vent feble, amb terral a la primera hora, i migjorn o garbí al migdia i tarda, on a la mar hi haurà marejol. I fins aquí el temps.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en vària matèria i m'ho he dit alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
4: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
5: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
4: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
5: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
6: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
4: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
5: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
4: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, al Solsonès i també al Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
4: Hem sabut fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
5: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
4: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
5: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
4: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
5: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
4: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada d'Anglaterra.
8: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
4: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
10: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
9: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
10: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
9: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
10: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no, de moment, no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
9: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
4: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els Comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
9: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
11: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
12: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
9: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
13: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
14: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
9: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
4: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
5: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
4: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
5: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
4: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
5: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
4: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
6: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
15: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
4: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
5: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
2: Notícies en xarxa.
4: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
5: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
4: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
16: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma a les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
17: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
16: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
4: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
5: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
18: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
5: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
4: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
19: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
20: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
21: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
22: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
19: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
4: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
24: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària, a meitat de mes, que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
4: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Tremp, Júlia García.
0: El sector turístic del Pallars compta les hores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
1: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
3: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
7: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
0: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
4: Els titulars aquest divendres, la nova esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborang de la línia 9 al barri de Sant Gervàs i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels quatre edificis restants, els més propers a la zona de l'esborang. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervàs i de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
8: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
25: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
8: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les quatre finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
4: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
5: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
4: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
27: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
26: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
4: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
28: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
29: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
28: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
4: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
2: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
4: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
6: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll, el seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
9: Montvillàs, doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit sigui un espai de trobada.
6: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
4: Artistes com Leire Martínez, l'escolteu de fons. I de la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
10: Bon dia.
4: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
10: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada de pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequí aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
12: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous integrar-los en el nostre model de joc.
11: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà a la mateixa hora al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual estoparà en Lliga.
10: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González. González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatà, el segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
13: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
14: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també, de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
10: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
4: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
6: Hola, Ada.
7: Hola.
6: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
7: Sí.
6: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
7: Sí.
5: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
7: On és el vent? Que el sento i no el veig.
6: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
7: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
6: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
10: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva petita responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre's. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mullet alguna vegada i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
8: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
11: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
8: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
11: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
12: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
8: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
11: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté, mentrestant, un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
8: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
8: Quan surt fa una estona a Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
11: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
8: Cultura arrenca el Festival de Torroella de Montgrí.
11: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el Mar d'Estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
8: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
14: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
16: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
15: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
16: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
15: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
16: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna de peix al cova, però... amb alguna mentalitat, potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
15: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
8: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
15: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
17: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
18: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
15: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
19: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
20: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
15: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
8: Gràcies, Mont. 8:45 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
11: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
8: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
21: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
12: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
21: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
11: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
8: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
11: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
22: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
11: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
8: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
23: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
3: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
5: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
6: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
23: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
8: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
11: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
8: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no ho podem, clar, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment, hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
8: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, el soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, un fet que llargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de Trestelles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
8: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
11: L'incendi s'ha produït cap a la 1 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
8: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
11: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
8: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
8: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
11: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
8: I a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
0: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'Associació de Veïns...

0: presentat. A totes, no ens han acceptat res.
1: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
2: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. Comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
3: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
4: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
3: La consellera ha estat acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
2: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, a Aleida Baz.
5: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
6: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també els altres, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
5: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
2: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miseracs. Comença demà. Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
7: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
8: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
7: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
2: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
9: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar

0: Bossa Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
1: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Torroella de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, que obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
2: Bon dia.
1: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
2: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil. I es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
3: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
2: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
5: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
4: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
2: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana CBE 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i Lerna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels 2 amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
1: Doncs gràcies, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, tate.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
3: Bar La Pinya.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuá y paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, te
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

0: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fidiguay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: HTU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
7: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
2: Dexter Ferruy.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar...

per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!

0: contigo.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Agárrate un salta y view am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn 5.

Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: A Cada Ciu, Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
0: Dexter Ferruy, te tengo.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

внимание. Внимание. Говорит Москва.

Eren segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Bar La Piña.
2: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
2: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
2: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
2: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
2: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
2: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
2: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
2: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

0: pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a la

Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Agárrate un salta y piu am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona...

passi per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Cova del Gorka.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.